0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic. 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club. Amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident. Diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la Rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la destensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies, un altre jugador del planter que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, ja ho vaig dir durant la transmissió de Carrusel, que havia fet un bon partit, només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game, and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé. També en els duels aeris ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera, és realment molt bo de veure, i aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really, really good to see, and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años. Hombre, ya.
0: Estos... claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues ya mayor, con
6: sí,
0: 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está... me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugar més de lateral que no pas de central en aquest tram final. Quan l'hem vist ha aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, és una opció per quedar-se el primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí. No, jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia ofensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat amb dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, hem d'estar al tanto. Per fer los matices.
1: Aquest
6: ¿sabes?
1: És el meu vaquero, este és mi capitán. Venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo lo que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, los dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé, quina és la resposta, perquè aquesta temporada d'una manera u altra, doncs, jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui he llegit que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable. És a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no? No li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça. Si anuncia el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski i el Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte. Per tant, estem davant les últimes o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec sincerament que mereix un reconeixement. Primer, pel moment que va triar per venir. Era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava doncs amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, palabras de emotivo, de muy contento, de yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente yo, gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora, cuando yo intento marcar o marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la veritat és que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil, aleshores, sí, sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions esportives, si recordem, i aleshores, i per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyi quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se la pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es
7: jugar aquí. I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i la minyola. Bueno, coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes. És a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació. Seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, mama, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dices, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamin. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática. Tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir con un papel de tal vez competir con Ferran y ver qué pasa y, por otra parte, darle la oportunidad a Ferran. Que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas y porque echamos... No, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimo daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos. ¿Entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte. Y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: Anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li, demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. Has de fitxar un nou. No. I un nou d'aquests que intimidi. Un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival. Perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada. No?
6: Però va a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
7: Lamine y Rafinha.
6: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
7: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe. Professor, abans endrecem la resta de l'actualitat. Va.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
7: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
11: Hola, sí, que bon dia.
7: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
11: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està seguint un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
12: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha tingut un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
11: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
7: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
11: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
7: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
11: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Aquí Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
13: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'eliminatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre. No?
7: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
11: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Riu Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
7: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
11: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
14: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, poder treure el màxim.
15: Brutal, la veritat que molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
16: Recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona i Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Circuitcat.com.
16: Sí, ho he dit 80 vegades.
10: El cos del Marcos.
7: Hola, Marcos López.
17: No se puede.
7: Es difícil.
17: Es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce. Confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien, porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
18: Cuéntalo todo. Gracias.
19: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona?
17: Sí.
19: L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com el de Blues, el Palau Sant Jordi o el d'Estopa, l'Estadi Olímpic, han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la Terra tremolaria. Aquí, amb un gol, ja en tenim prou.
7: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
20: Eso es verdad. Cierto.
7: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
6: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veían cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
20: Sí, sí. Y temblaba el suelo.
6: Y temblaba el suelo, sí.
10: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
3: Arroba Keti Jugas.
7: Núria Vilamala, bon dia.
4: Què tal? Sí, que bon dia.
7: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del Keti Jugas, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
4: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
7: El Barça el...
4: diumenge.
7: Diumenge, per tant, dilluns, sí.
4: Dilluns. Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo sense cap mena de dubte, i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar, sí, que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blažević, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
7: Missatges al 606 32 72 11.
22: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
23: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
22: És que és divertit. Està la cosa divertida.
6: Entretenida, amor.
22: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mani.
24: Bon dia, que t'hi jugues. Albert, de Huesca. Escolti, el Vaquero, per què em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Vallderoures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
7: Que parles el català de la Franja.
6: Ah, de la Franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima? Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, puedes vivir bien. Per invitar-te a que te quedes a vivir ahí.
7: Doncs mira, el que fem és convidar els oients a un Keti Jugas especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
6: Sí, i tant.
7: I
6: manes tu, manes
7: moltes,
6: tu.
7: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
22: Però seran totxa sorpresa, això sí que ho hem de dir.
7: Sí.
22: Seran
7: sí.
22: Guapa sorpresa, sí.
7: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
6: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
22: Ah, exacte.
6: Aquell és el títol del...
7: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
6: Alguna.
7: Alguna, no?
6: Grande, alguna.
7: Alguna grande,
6: no? No muchas, pero...
7: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols, us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o acompanyades...
22: Nom i cognoms dels que vingueu, ja està.
7: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
22: Efectivament.
7: A la pàgina web de Ser Catalunya...
22: Amb entrada o per llista?
7: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web sercatalunya.cat o a través del...
22: 606-32-72-11.
7: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
6: Sí, hombre, claro.
7: A hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
6: Bueno, al final, no, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es, pues, a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual, pues, explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
7: Ara ho comentàvem, Helena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
4: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero, se'ns obren moltes portes.
6: Bueno, el objetivo es compartir.
7: Nos has hecho un equipo entero.
6: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
22: Ja sabeu que coach de productores, puede ser.
7: Mira, sí, a mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
6: Bueno.
7: Parla també Charlie Reixac,
6: Arconada.
7: Arconada.
6: Sí. Mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Aleixanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
7: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, era y sou amics.
6: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
7: Si voleu venir, 616-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Que t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Que t'hi jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
1: Jo crec que em posaré entre el públic, això t'ho dic ara. Escolta'm,
6: vale,
1: sense cap mena de problema.
6: Accepto el reto.
0: Jo em posaré allà també. Em posaré entre el públic.
7: Tu has d'acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
0: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga, per poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
7: En serio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
1: Ja trobarem algun lloc.
7: Perquè l'Hotel Meliá és guapo,
1: que reparteixis joc al capità.
7: L'Hotel Meliá és guapo,
6: Pues sí.

0: Som-hi.
1: Les notes del professor. Excel·lent.
2: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prémer el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip. Ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
1: Notable.
2: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances del lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució, l'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el zero en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el nord, a qui ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
3: Progressa adequadament.
2: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'Ons Enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire, et arribé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell i amb Xavi Espar a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
1: Suspens.
2: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
4: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
2: Quan el fem, gràcies.
4: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
5: Bon dia, sí que es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat. 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila-real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir, Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 setembre de 2016, eren temps de Luis Enrique.
4: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
6: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
7: La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
6: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la Rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un. És el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric Garcia el coneixen com el rino de Martorell. A Casador, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení la Lince de Mallorca, Catacoll, i la Delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou, en comptes de ple de crispetes, ple de veces.
4: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
0: Què t'hi jugues?
4: T'ha fet gràcia, això?
8: Sí, t'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi veces, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè el... m'encantaria poder portar Can Lampaza sencer al Camp Nou,
4: que és
8: el millor restaurant de cuina gallega que he provat en mi vida, Can Lampaza. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazasbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampaza, el millor cuina de gallega del món.
4: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
8: Veus? I què?
4: Molt bo.
8: Ja t'ho dic jo que sí.
4: Boníssim.
8: Ja t'ho dic jo que sí.
4: Àlex Luna, què tal, com estàs?
9: Molt bon dia, sí, que què tal?
4: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
9: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elgi i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar... És un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
9: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
4: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
9: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una més que possible final davant Elche.
4: A Montilivi.
9: A Montilivi, sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
4: Àlex, ànims. Va, que avui guanyarà el Girona.
9: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
4: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
11: Sí, que estava molt emocionat al final del segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va...
4: I tu que estàs constipada així per la celebració de després?
11: No, ja venia d'abans,
8: Estic plorant, jo, tio.
11: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
4: Escolta, Manolo.
12: Sí, te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
4: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid, i no és el mateix estar primera que estar segona. Per tant, això sí que t'afecta al futur. I el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, tres quarts del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
11: No, i el que tu dius sí, que l'Espanyol ha patit dos ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que està segona.
4: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València, salvat encara no està perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
11: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
4: A la una escoltarem una conversa que va tenir la Elena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
8: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i no sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Estic emocionat per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
4: I hem de vendre alguna cosa, Manolo? Venem alguna cosa abans de la una?
8: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
4: Des del principi.
8: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, és una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en seriós.
4: Pausa, endreçem l'actualitat i segona hora del que t'hi jugues.
13: Què t'hi jugues?
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Vaig celebrar-ho amb puny amunt. Ara només ens cal un punt, just el mateix que a l'Osasuna. Diumenge voles a la lluna i l'any que ve...

0: Ravellana, eh? El Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 93344-1411, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
2: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé d'on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 93344-1411. 93344-1411. Puja, puja...

0: Quiero que estén apasionados y que ayuden y colaboren en la manera que sea posible. Rescatar el boxeo. Hablen con sus amigos, enamórenlos del boxeo. A donde vayan, hablen de boxeo, platiquen, vean, ayuden, practiquen todo lo que se pueda hacer y juntos iremos formando el gran sueño que será realidad.
1: Presidente Mauricio Sulemán, gracias por atendernos a la cadena SER, al que te jugas, y un fuerte abrazo y bienvenido a Barcelona.
0: Y muchas gracias por apoyar este deporte. Y no estamos en la lona, estamos ya en el quinto round. Vamos por el triunfo.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Mauricio Sulemán, com a home de boxa, Edgarita, què t'ha semblat l'entrevista del Seisó?
3: Em sembla que no sabeu lo difícil que és tenir a un personatge com el Sulemán. O sigui, estem parlant de potser la major personalitat de la boxa al món.
2: És mexicà, no, Seisó?
4: Sí, sí.
2: Primera vegada que venia a Barcelona.
4: És la primera vegada que venia a Barcelona. Venia de la mà del Sandor Martín i de Boxing Nights, que és l'empresa del Sandor. Va estar, com ja vas comentar, sí que amb el Sandor a la llotja del Camp Nou, on va haver, per cert, molta broma amb el tema Joan Menís i tot això. I, bueno, doncs jo crec que ve bàsicament per tres coses a Barcelona. Primera, per intentar arribar a un acord amb la televisió perquè torni a donar boxa, perquè ho ha explicat, no es dona per televisió boxa, per intentar fer un gran esdeveniment a Barcelona de la boxa, que podria ser un mundial, i per donar suport a aquests dos grans boxejadors que tenim, que són el Sandor i el Cristóbal Lorente. Jo crec que són els tres eixos una mica de la visita del Mauricio Sulemán.
3: Doncs sí, el Cristóbal Lorente, campió d'Europa, i el Sandor serà campió del món.
2: Serà campió del món, Sandor Martín?
3: Jo espero que sí, s'ho mereix. I jo ho podia haver sigut, o sigui, fa temps.
2: Gràcies, Xavi.
4: Doncs ara, que vagi bé.
2: És la 1:44, anem al concurs imbècil.
5: La gente te tiene loco porque está gordo, que gordo está.
3: Sí que, un moment. Portes tot el matí dient Hotel Melià de Sitges, ¿vale? I el Carles Penya m'ha dit que és Hotel Melià Sitges. Digue-li al Sique, és Hotel Melià Sitges, perquè hi ha un altre Melià i llavors no és el mateix.
2: Però ja dic que està al costat del port d'Aiguadols.
3: Sí, no, si has dit moltes coses i estan bé totes, però és Hotel Melià Sitges, m'ha dit el Carles. Digue-li, sisplau. I,
2: vale, Hotel Melià Sitges, sí. De Sitges.
3: No, de Sitges, sí.
2: És aquí quan la gent es fa gran, té aquelles pedrades que no els hi pots treure del cap.
3: Sí, no,
2: si el meu cap està en Hotel Melià de Sitges, serà Hotel Melià de Sitges, però molt que el Carles Espanya m'ho digui 400 vegades, perquè no em marxarà del cap.
3: Doncs sí, eso, l'Hotel Melià de Sitges.
2: Val, el dimecres vinent, 20 de maig, el Què t'hi jugues de 12 a 2, amb José Mari Vaquero, amb molta gent del Dream Team, amb moltes sorpreses, us esperem a vosaltres a l'Hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. I us podeu apuntar a través del WhatsApp 666-3272-11 o a la pàgina web de SER Catalunya, sercatalunya.cat.
3: Sí.
2: En joc ara dues entrades per anar a veure Rawayana. Tira Domingo Familiar. Va, Willy. Diumenge 17 a les 8 al Palau Sant Jordi. Javier, què tal? Bon dia.
6: Sí, que bon dia.
2: Des d'on ens escoltes, Javier?
6: Des de Tarragona, sí que.
2: Des de Tarragona. Doncs gràcies per escoltar-nos, Javier. Competiràs amb el Maxi. Hola, Maxi.
7: Bon dia, sí que bon dia.
2: On estàs ara mateix, Maxi?
7: Doncs jo treballo a la 11 i estic fent ruta per les comarques de la Terra Alta i la Ribera. Ara
2: molt,
7: estic
2: molt
7: tirant
2: bé.
7: Cap a Rasquera.
2: Molt bé, tirant cap a Rasquera.
3: Vale. Anem amb el concurs, no?
2: Sí,
3: el
2: Javier i Maxi.
3: Ja sabeu que podeu escollir també el comodí de l'imbècil, que avui tenim a Vinícius, que se farà... Faràs de...
8: Voy a ser el pero el,
3: no,
8: el,
3: a concursar, no eres imbècil.
8: ¿Puede llamarse concurso de gilipolla?
3: També. Oi, sí, si se llama idiota...
8: Pues ya está. Pues entonces ya está.
3: Va, comencem. Anem amb el Javier. Primera pregunta. A veure, avui el concurs va del golfista més famós i alhora més polèmic del món. Estem parlant de Tiger Woods. Que té unes quantes. Està sonadíssim. Primera pregunta pel Javier. Javier Woods era una persona molt infidel, però va voler netejar la seva imatge, tot i que una dona amb qui va tenir un afer es va revelar. I què va fer?
2: Què va fer la dona?
3: Sí, què va fer la dona? A, va entrar a casa seva i va dir-li a la seva dona, i està posant les banyes. B, va enviar la seva roba interior al correu de Woods. C, va revelar els missatges que li enviava Tiger. D, va dir que pareix de pensar en forats.
2: Javier,
6: la golf. Creo que la C.
2: La C.
3: La C?
6: C.
3: La C. Molt bé. Sí, era la C.
2: Quins missatges?
3: Es deia, mira, mira, Jamie Groups es deia, i un dels missatges, hola, que li va enviar Tiger Woods, hola, soy Tiger, necessito que em facis un favor, i pots canviar el teu número de telèfon? La meva dona ha revisat el meu telèfon i pot trucar-te en qualsevol moment, vale? Després ja va fer públiques totes les històries sexuals que feia amb Tiger Woods, o sigui que ja no li va sortir bé, vale? O sigui que...
2: Vinga,
3: anem amb el Maxi.
2: Un pel Javier.
3: 1-0, eh? A veure, Maxi, per començar diré que Tiger Woods no es diu de nom Tiger, es diu Eldrickton Woods. Ah,
8: sí. Què dice? No se llama Tigre.
3: No se llama
8: Tigre. ¿Cómo es?
3: Ni Ligre. Ni Ligre.
2: ¿Cómo, vale. ¿Cómo es diu?
3: Eldrickton Woods. Però per què el seu pare li va posar el nom de Tiger? A. Per un company de la guerra de Vietnam. B. Perquè va tenir un tigre quan va néixer Tiger Woods, el pare. C. Per la cançó de la pel·li de Rocky, Eye of the Tiger. O D. Per Currupipi, el tigre de Jesulín Dubrique.
2: És difícil, eh?
7: La C, potser?
3: No, era la A.
2: La A.
3: Sí, el coronel de l'exèrcit de Vietnam del Sur, Vong Dam Pon,
8: qué tonto que eres,
3: va salvar la vida al pare de Woods a la guerra de Vietnam.
8: No sabe la respuesta.
3: I com que ell li deien al tigre... el pare del golfista li va prometre que quan tingués un fill seria el Tiger. Seria el o sigui,
2: però això es diu Tiger Woods.
3: Bueno, li diu el Tiger, que no es diu Tiger, però...
8: Qué tonto, clar, ha fallado, gilipollas.
3: Clar, tu imagina't que et diguin Tigre mola, o sigui, el Tiger mola. Però si fos al meu barri, que li diu un li donar el Coca-Cola, clar, no és el mateix. El Chichinabo, també hi ha un, el Chichinabo. Un...
2: Hi ha un que es diu el Coca-Cola?
3: El Coca-Cola i el Chichinabo són gent que encara porta xandall i no són esportistes. No sé si m'explico bé.
2: Perfectament.
3: Vale. Doncs anem amb la segona pel Javier. L'últim embolic del golfista americà va ser fa uns mesos. El van detenir després de patir un accident a prop de casa, com sempre, on va volcar el seu cotxe. Tiger va donar 0-0 en alcohol, però no va voler fer-se la prova de la droga, ¿vale? La cosa li va sortir bé perquè... A. Va vendre molts jerseis com el que portava en el moment de la detenció. B. Li va perdonar el xèrif quan el va reconèixer. C. Es va haver d'operar de la vista i va recuperar més visió amb l'accident. O D. Florentino li va dir que tenia accent sud-americà. La A.
7: La A.
3: Doncs sí. En el moment de la detenció li van fer una foto i portava un jersey blau, com una mena de polo, de la seva pròpia marca de roba, i es va esgotar la web en 5 minuts. La multa que li van posar va ser irrisòria amb els beneficis econòmics que va treure amb la venda d'aquest jersey. O sigui, som friquis imbècils, ja som, directament. Ui. O idiotes, com vulguis, sí, que, però sí.
2: Així, va, 2-1.
3: 2-1. Anem amb el Maxi.
2: Maxi.
7: Venga.
3: La primera dona de Woods, l'Elin Nordegren... és veritat que tenia més banyes que la fila del cèrvol, però una vegada va fer una bona liada ja també quan es va assabentar d'unes noves banyes del Tiger. Què va fer? A. Va tirar tots els seus pals de golf a les escombraries. És molta pasta, eh? B. Va trencar els vidres del seu cotxe amb els pals de golf. C. Va regalar els seus pals a una casa de subhasta. O D. Va anar al minigolf de Malgrat de Mar a jugar amb els seus pals.
7: La B.
3: Estan competint molt bé,
2: És que és molt conegut, Tiger Woods.
3: Sí, ha fet de moltes, sí.
2: Bueno, una... De moment guanya el Javier 2-1.
3: I llavors anem amb la...
7: Que no tinc ni idea.
3: Pues anem amb l'última pel Javier, no? Una de les detencions al golfista nord-americà va ser per una qüestió força estranya. A. Va ser per intentar accedir amb el cotxe per la porta d'un casino. B. Per deixar fora de casa el seu gos tota la nit. C. Per estar dormit al cotxe. O D. Per dir que l'hotel Melia de Sitges en comptes d'hotel Melia Sitges.
7: Jo diria que la C.
3: La C. Doncs sí, vale.
2: Però perquè et detenen per estar dormint al cotxe?
3: Ara t'ho explico, perquè és veritat que el tio és un pesa, però ho sabem, però clar, el que va passar és que estava adormit al seu cotxe amb el motor en marxa. Enmig del carrer, a casa seva, gairebé a casa seva, i la policia el va despertar i anava com Maciel de comiat de soltera. Llavors, Tiger Balaga, que va barrejar accidentalment medicaments amb recepta. O sigui que això va ser, però van detenir.
2: O sigui, es va dormir amb el motor en marxa.
3: Amb el motor en marxa a la porta de casa seva. És que n'hi ha tingut moltes a la porta de casa seva.
8: Bé, i tu te estás quejando del Valverde. Este era mucho peor. Tonto.
2: Guanya el Javier, perquè sí, ha aconseguit el 3 de 3.
3: El Maxi encara pot escollir el comodí de l'imbècil, per si té dubtes, eh?
2: Però serà per riure.
8: Però
2: ja no pot empatar.
8: Va perdre, perquè un perdedor. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cuántas Champions tienes?
3: Porque no estamos hablando de Champions.
8: ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Y cuántos concursos de l'imbècil?
3: Aviam. Anem amb l'última, va. L'any 2019, un seguidor de Tiger va fer una bogeria quan anava més mamat que el propi golfista. Què va fer? A. Va apostar 80.000 euros per Woods. B. Va tatuar-se Tiger Woods bevent. C. Va encadenar-se a casa de Woods fins que no sortís Tiger a parlar amb ell. O D. Totes les anteriors són correctes.
7: Com ho dius del pesat este del...
8: ¿Qué dice?
3: Te llamo pesado.
2: Del balón de playa.
8: Que me estás insultando. Y tú no le sacas amarilla. ¿Y por qué no le estás sacando amarilla? Tú a que llama, que estás tonto. Tienes que controlar a la gente que llama.
7: Imbécil.
8: ¿Has escuchado?
2: No.
7: Imbécil.
8: Mira,
7: imbécil.
2: Le está agafant el gust, Maxi.
3: Te está faltant, Vinicius.
8: Bueno, ya está. Te queda claro. La de todas las anteriores. La de todas. ¿No?
3: No.
8: Toma, pues he fallado por ti, tonto. He fallado por ti, tonto.
3: Claro, l'has insultado. Pues, llavors, no, quan Tiger Woods estava... Era la A. Quan Tiger Woods estava pitjor... Estava pitjor de la seva carrera, o sigui, jugava molt malament. Les apostes anaven 14-1 en contra seva. Un sonat que anava a topíssim va apostar $85.000 pel triomf al Masters d'Augusta i va guanyar 1,19 milions d'euros la xifra.
2: Va guanyar.
3: I va guanyar, això, 1,19 milions d'euros, la xifra més gran per una aposta al golf. O sigui que... Deixa'm fer la per si de cas.
2: Va.
3: Fem la per si de cas. Amb quantes dones diuen que li va ser infidel al Tiger Woods a la seva parella? A veure, això és com el precio justo, eh? Primer el Javier i després el Maxi. Amb quantes, creieu?
2: Javier.
7: ¿Para mí esta pregunta?
2: Sí, digues un número.
3: A veure qui s'apropa
7: més. No lo sé, yo que sé, media docena.
2: Media docena.
3: Sis.
2: Sis. I tu, Maxi?
7: 126.
2: 126.
3: La resposta és 121 dones. O sigui que encara que ell ho continua desmentint, eh?
2: Javier, gràcies per participar. T'emportes el concurs imbècil, te'n vas gratis al Palau Sant Jordi al concert. I tu, mira, Maxi, l'encenedor...
3: Del Camino de Santiago.
2: Del Camino de Santiago.
3: Molt lleig.
2: Però és clipper i... Buscat, el guardem aquí a la ràdio.
3: I és recarregable. O sigui, és un clipper.
2: Gràcies per escoltar-nos.
7: Gràcies.
8: A vuestra casa. A vuestra casa.
9: Primer records el tio Faja.
10: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco. Partuja.
9: El tio Faja. Gràcies.
2: Com reia a la porta amb el tio Faja després de guanyar les eleccions.
11: És maco. És que trobar-te el tio Faja és com poder estrenar un Cupra León híbrid, per exemple.
2: Ah, mira que bé.
11: És una sensació d'eufòria similar. Ves a Cupra Letamendi Motor, on hi tenen novetats, hi tenen unitats en estoc noves, amb entrega immediata en els diferents models de Cupra. És que pots endur-te el que vulguis. A Cupra Letamendi Motor, concessionari Cupra, a Balmes, a Mallorca, a Barcelona!
2: Oi. Qué bonito lo que te dice el Papa, tío Faja.
12: Es que ya no sé ni cómo catalogar esto mío con vosotros.
2: ¿Qué
12: pasa
2: ahora?
12: Más grande. Bueno, ya sabes que me tenías que haber llamado a primera hora, haberme dado las dos horas de programa.
2: ¿Tú también, como vaquero? Sabes
12: que me estoy vomitando encima desde hace unos cuantos días y aquí me tienes.
2: Pues tienes 3 minutos, todos para ti.
12: ¿Tanto?
8: Ah, ahora tanto. Todo el día aquí quejándose de que le damos migajas.
12: Vamos a ver, ayer cuando me censurasteis, porque me podíais haber metido perfectamente en hora 14 a que acabara mi vómito, ayer cuando me censurasteis hablaba de lo del padrino, de que era una amenaza en toda regla lo que se os hizo. Esto va mucho más allá de lo que parece, ¿eh? Aquí estamos hablando de que si alguien coge los mandos de Lecheristán y audita, el padrino va automáticamente preso por falsedad documental. Este señor lleva falseando las cuentas del Real Madrid desde hace muchos años ya. Ayer lo que vimos fue un acto de defensa propia. Estamos hablando, es que esto tiene un alcance económico bastante más importante de lo que es el Real Madrid en sí. Estamos hablando de que es un señor que sus empresas cotizan en el IBEX. Estamos hablando de que si sale a la luz de que ha habido en el Real Madrid estafa documental, falsedad en lo contable, como así ha sido, las acciones de ACS y de sus empresas pueden pegar un estacazo brutal. Ayer no salía a defenderse del periodismo. Ese señor, si alguien coge las riendas del Real Madrid, es carne presidia.
2: ¿Qué le dirías tú a Riquelme?
11: Ese señor la invita a usted.
12: ¿Perdón?
2: ¿Qué le dirías tú a Riquelme?
12: Bueno, Riquelme le diría que se busque otro entretenimiento, porque es probable que le envíen a su familia algún dedo amputado de su mano.
2: Hostia. ¿Cómo te pasas?
12: Entonces, no, es que esto nos pensamos que esto es un tema deportivo, esto va bastante más allá. O sea, ese señor ha dado un paso al frente porque su carne huele a Alcatraz.
11: Tenerlo muy presente,
12: porque esto, hay mucho dinero en juego, en acciones, porque sus empresas tampoco son suyas, son de accionistas. Entonces, lo que está es protegiendo la contabilidad del Real Madrid. Ni más ni menos, con el añadido de que ahora tienen a Sixth Stream y al banco este americano.
2: Que vamos a cerrar con un mensaje que acaba de mandar un oyente.
11: És que pregunten, Tio Fagas, si lo dels mariachis va ser premonitori, per lo de que, clar, l'opositor està tan relacionat amb Mèxic i tot plegat. Diuen, a veure si els hi arribarà ara un president mexicà i hauràs de fotre més mariachis.
2: Està ben vist. Está bien visto.
12: Sabéis que los tengo contratados, ¿no? En mi empresa.
11: Lo sé.
12: Vale, te lo digo. Hoy los tengo cobrando una deuda aquí en Mataró.
11: Hostia, santo.
12: No olvide cómo ha ido el
2: evento. Al vídeo, por favor.
11: Paga y no llores.
2: Gracias por escoltarnos.

0: Sopa de Cabra, que comença aquest cap de setmana la gira dels seus 40 anys de carrera amb un concert que serà avui i dissabte.
1: I serà a la sala Razzmatazz, amb totes les entrades ja exaurides, o sigui que si voleu comprar-ne, ho teniu negre.
0: Exacte, ho tenim malament per comprar entrades per aquest 40 aniversari. Saludem així a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Hola, bon dia. Què tal? Ric, perquè fa la sensació que han fet 40 anys fa moltes vegades,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que entre que vam explicar el documental, que vam explicar que farien una gira, ara que comença la gira, doncs sí.
2: Oh, escolta'm, felicitats.
0: Però i tant,
2: clar,
0: i tant, sí. Mai es va setar per tornar a escoltar
2: exacte,
0: el Sopa de Cabra.
2: Exacte. Avui el que explicarem són els detalls d'aquest acord de pressupostos que estan a punt de caramel, que estan a punt de tancar Salvador Illa i Oriol Junqueras. Explicarem la seqüència de com ha d'anar tot. I conversarem també amb l'home de la Conselleria d'Educació que ha estat reunint-se amb els professors, amb els sindicats, per intentar convèncer-los que vagin la revolta. De moment no se n'ha sortit gaire, però li preguntarem quin marge d'acord hi ha i com això està vinculat també d'alguna manera amb els pressupostos que, en principi, insistim, a Esquerra aprovarà a Salvador Illa i això s'assignarà la setmana que ve. I tindrem més coses, la consulta amb el doctor Pedrós. Avui ens preguntem si els metges catalans estan més ben formats o no que els de la resta de l'Estat. Vindrà el Salvans amb les estrenes, el remake de Top Gun i la nova d'Alberto Romero i la Judit Martín. I a les 10, la Lorena Vázquez ens explica on tenim la Mèrit.
0: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé el programa. Adeu. Aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Hoy per Hoy, a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Y a esta hora se inicia la manifestación de los docentes en Valencia, una marcha que se prevé masiva cuando se cumple una semana de la huelga indefinida en el sector de la educación en esa comunidad. Piden mejoras salariales, que se recupere el poder adquisitivo, mejoras también en las infraestructuras y una bajada de las ratios en las aulas. La manifestación arranca en la Plaza de Toros de Valencia. Allí está Juanma Graner.
1: Masiva, sí lo es. Alumnas, alumnos, docentes de toda la comunidad valenciana que han ido llenando el centro de la ciudad desde primera hora de esta mañana. De hecho, ha tenido que avanzarse la cabecera unos 200 metros y ya hay manifestantes en todo el recorrido, pero es que la cabecera ha quedado ya otra vez envuelta por una auténtica marea verde. Están indignados por la oferta de ayer de la Consellería y a la espera de un gesto serio el lunes, y cada vez son más. Cientos de directores de centros se plantean incluso una dimisión en grupo y muchas alumnos también están aquí a mi lado. Ahora mismo una pancarta: negociad ya, por favor, estamos hartos de tanto patio. Y los sindicatos que ya han pedido a la Generalitat que tome nota.
0: En Cataluña también hay jornada de movilización de los docentes. Hoy se concentra en la provincia de Lleida. En media hora arranca allí la manifestación. La huelga que sí ha finalizado es la de la empresa Tubos Reunidos. La mayoría del comité ha acordado reanudar la actividad en la planta de Amurrio, en Álava, tras dos meses de paros. Vamos a Bilbao. Miguel Ángel Garrosa.
2: Sí, el objetivo ahora es claro: sacar adelante la cartera de pedidos que todavía está en marcha y evitar la quiebra de esta empresa histórica que el 4 de mayo presentaba concurso de acreedores. La huelga arrancó hace dos meses y había bloqueado la expedición de pedidos por valor de 13 millones de euros. Los sindicatos dicen que los objetivos no cambian, que lo que cambia es el escenario, finaliza la huelga, pero se mantienen las movilizaciones. La siguiente, el 26 de mayo, cuando los trabajadores se reúnen con la administradora concursal.
0: Del exterior, tras la visita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a China, ahora es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el que viajará a Pekín y también se reunirá con el presidente chino, con Xi Jinping. El Kremlin ya da por hecho esa visita y, según apunta un medio chino, podría ser ya la próxima semana. Sara Aranda.
3: El Kremlin asegura que ya se han cerrado todos los detalles de esa visita, que estaría programada para el 20 de mayo, el próximo miércoles. Es lo que apunta el South China Morning Post, que recoge que la visita formará parte de los contactos regulares de Moscú con Pekín, por lo que no se prevén grandes desfiles ni bienvenidas ostentosas como sí se ha visto con el presidente Donald Trump. Es la primera vez que China recibe a los líderes de ambas potencias en el mismo mes. El Kremlin adelanta que en el encuentro Putin espera hablar con Xi de los resultados de la visita del presidente Trump, pero que el eje central de las conversaciones será la cooperación en el ámbito de los hidrocarburos.
0: Y de vuelta a nuestro país, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una condena para tres integrantes de una banda neonazi, una banda que dio una paliza a un hombre en León. Y ojo, porque llegaron a agredirlo hasta en cuatro ocasiones y todos estos hechos ocurrieron en el mismo día. La información es de Pedro Jiménez.
4: El Supremo ratifica dos años y medio de cárcel para dos mujeres y un hombre de ideología nazi que pegaron una paliza a un joven porque declaró en un juicio contra el hermano de una de ellas. Al grito de «matadle, matadle, que no respire, hasta que quede muerto, lo matáis», abordaron a su víctima a la salida de un pub en el barrio húmedo de León. Le propinaron patadas, puñetazos, le agredieron con un arma blanca. Con la ayuda de un amigo consiguió huir, pero le alcanzaron. Huyó tres veces más, pero también le cogieron. La paliza fue tan brutal que llegó a perder el conocimiento y cuando todo terminó tardó 71 días en recuperarse. El tribunal rechaza los recursos y sostiene que lo que sufrió el denunciante no fue una simple agresión, fue una verdadera cacería.
0: Y en cuanto...
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Tirit, tirit, tirit. Hoy por hoy, hoy al cuadrado. Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy, muy bien. Pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
12: Sí.
11: Ponga el PIN.
12: No, póngalo usted, 4504.
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Dale, José. Venga, va.
17: Una nana Camila podría dormir.
18: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
19: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
20: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
21: És un animal.
20: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
21: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
20: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
21: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
19: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig, un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes, des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona. Aquí som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
22: Bon dia, Elena.
3: És divendres i estàs treballant. I us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient. Ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que.
22: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
23: És notícia.
24: És notícia.
25: És un futbolista amb unes ràtios que ni...
23: El millor d'Europa.
25: Ah, doncs ja ho tens.
22: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaki, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
24: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme, aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
26: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara. Fermín López és un protagonista de luxe.
22: Aviam, et situo, Elena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant, ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Què t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà el que t'hi jugués, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
26: De totes formes, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
23: Com a molt,
26: cap aquí,
3: 10 minutets,
26: a fer l'entrevista. Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
23: Sí que dura,
26: també, és normal.
23: S'han de cuidar pel Mundial.
26: Bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
23: Recovery.
22: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
26: sí,
22: dels campions de Lliga, la edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Què t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
26: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Què t'hi jugues.
0: protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Esport, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Joan Poquí, del
2: Hola,
0: diari
2: bon
0: de
2: bon
0: Mundo
2: dia.
0: Deportivo, bon dia. Vosaltres també esteu...
22: Fes-nos parlar una mica, Helena.
0: No, els anava a preguntar si ells també estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
22: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al general.
1: No, és que has fallat, sí que.
0: Es veu que són fake news, sí que.
2: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
1: Sí.
22: Sí, bona, sí. Bueno, és, no és una reunió de feina. Sí,
1: exacte,
22: sí, està bé.
1: No, absolutament, ha vingut algú.
2: Pots passar el tiquet.
0: Hi ha hagut bon menú avui o no?
2: Sí, el de sempre. Volem alineació, Poquí.
1: Hem fet un parell d'amanides, una de capipota i l'altra de callos.
2: Una mica de...
24: I llavors heu llançat les amanides i què més heu fet?
2: Una mica de cafè tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg cafè descafeïnat.
0: Aquest no era per tu, segur.
1: Sacarina.
2: I hem fet una mica d'amanida d'herbes, una mica de llenties...
1: Sí. Però no estofades, eh?
2: No, no, llenties bullides,
22: integrals,
2: i pa integral per menjar.
0: Que millor que començar el dia a les 9 del matí amb això.
22: Amb l'Adrià Albets, el Poquí no arribava mai puntual, i amb tu sempre.
0: Sí. Sí. Ja,
2: Sempre.
24: Els divendres han canviat.
2: Sempre, tampoc.
4: Què ha passat aquí?
2: Un complement.
24: Que t'hi jugues great again.
0: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
2: Molt bé.
0: Molt bé, no?
2: Sí, encara estem.
22: Deia que sobre l'alineació algelida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè m'ha enviat un missatge a les 9:50. ¿Vienes o qué? No puedo, que tengo que ir a la Ciudad Deportiva a entrevistar a Fermín. Y em diu, ¿y eso es antes que un esmorzar con la cuadrilla?
2: Ha hagut faltes, eh? També hem posat, hi ha hagut absències.
1: Sí, Cristóbal, per exemple.
2: Jo no ho he dit. No,
1: s'ha de dir.
0: Estarà treballant per poder venir després a partir de la una al tram final del que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell, José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills, ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida, és que si l'ensenyo a càmera ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho perquè sortirem a tots els àpings, si no... Una tarta de fruita
2: personalitzada
0: per al que t'hi jugues. Ai, ajuda'm, Joan, perquè si no això cau.
24: Guardeu coses, eh?
2: No, president.
0: No sé si ho estic fent bé perquè es vegi, és que si no la liarem aquí, eh? Brutal. Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm... Sí.
2: Taronja.
0: Xocolata, que posa que t'hi jugues.
2: Maduixes.
24: Joan, deixa
2: no,
24: deixa
2: president,
24: coses.
2: ho sento.
24: No, deixa
0: avui,
24: coses o tallo relacions amb el Mundo Deportivo.
0: Avui ho sento, president, però...
2: Aquí us està, o... Aquí a les verdes i les madures, tu.
0: Exacte, sí, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor, segurament, pel que t'hi jugues el dimecres, no, a Sitges?
22: Sí, dimecres dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià Sitges. Des de l'hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues, qui vulgui apuntar-se a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
24: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
22: Una alineació titular.
24: Bastant guapa, eh?
22: Molt.
24: Compte.
1: Des de l'homenatge.
22: Possiblement. Sí,
0: i els tindrem el que t'hi jugues.
22: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12, 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat. José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Alexanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjoan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
24: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació. Posa entrada fins a aforament complet, no pariu.
4: No patiu, veniu. Ah. Que...
0: Sereu benvinguts.
4: Veniu. Sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
22: De això fet, serà... crec que batrem rècords.
4: Crec que batrem rècords.
22: Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
5: Ah, mira.
0: El cartell
22: hi haurà més sorpreses, eh? Hi haurà més sorpreses. Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa, sorpresa.
0: I els que vinguin afortunats, perquè seran els primers en descobrir-ho.
22: I hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre, no?, s'agraeix.
5: No, mola molt.
6: No la tinc, me la faré.
5: Ah, no?
6: Mira. No tens?
4: Passa, Pol, passa.
5: Perquè ets de Girona. Està aquí el responsable de premsa del Barça.
0: Sí. Doncs sí que...
22: Ja
0: sabeu que teniu línia oberta... quan...
22: Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estàvem bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
0: Esteu bé, no us falta de res.
22: Sí.
0: Doncs sí que, línia oberta pel que t'hi jugues, quan tingueu per aquí a Fermín, ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
22: Perfecte. Aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
0: Fins ara.

0: Estimar. Si ocho butifarras seguidas.
1: Ah,
0: y nadie
1: tú,
0: le ha dicho nada.
1: ¿Tú crees que lo que va a hacer Florentino al
0: tren
1: es
0: normal? Pero que no, o sea... Que no vengáis a dar clases vosotros...
2: Que no vengáis a clase, no vengáis clase. No, no, clase. Clase. Et pregunta l'Ivan si tu fossis el director de comunicació, li hauries recomanat
0: pues si
2: a Florentino que fes...
0: No,
2: ah, no
0: ahí.
2: Lo sé, pues vale, pues no
0: porque
2: lo sé.
0: Jo no lo sé,
2: pues no,
0: jo,
2: lo sé.
0: Jo,
2: no fiquis a la porta no l'equació perquè la porta no té res a veure. La pregunta és si un dircom del Real Madrid hauria assessorat a Florentino que donés la roda de premsa que va donar abans d'ahir
0: pues mira,
2: en les condicions que les va donar.
0: A veure, Joan, el compañero que està ara...
2: Sí.
0: Tendría sus razones para hacer lo que quisiera. Yo no lo sé porque yo no estaba. Y te digo una cosa, los 5 años que estuve yo no tuve que hacerlo porque ganamos 2 Copas de Europa, 2 Ligas, la Copa del Rey, la Supercopa de España...
3: ¡Ah, caballamos! Partan.
2: Fins que Messi va dir adiós.
3: No, si jo guanyo,
0: que no digo que yo fuera bueno, pero gafe no era, eso seguro. No era gafe seguro, porque lo ganamos todo. Pues a lo mejor, si hubiera estado en esta misma situación, pues se hubieran producido...
2: El que vol dir l'Ivan és que la roda de premsa d'abans d'ahir és impresentable. Això interpreto jo del que pregunta l'Ivan.
3: Sí.
2: I que si una estructura de club seriós... m'hauria estat recomanable d'una aquella roda de premsa. Això és el que ell posa sobre la taula i jo comparteixo el mateix
0: vinga,
2: criteri.
0: Vinga, va, que opinió. Jo us dic una cosa, i lo dije l'altre dia en TV3, en el programa del 11, con Xavi Valls, y lo repito. Os podrá gustar más o menos de cómo dijo las cosas o dejó de decirlas, pero todo lo que dijo es verdad.
2: No, ja et vaig dir, jo també et vaig dir a l'11 que no és veritat tot el que va dir, perquè algunes de les coses que tu dius que va dir no les va dir, sinó que les va dir d'una altra manera i, per tant, va dir falsedats, i no. jo crec que carallables, jo crec. Si jo fos president del Barcelona ja estaria als jutjats.
3: No.
2: Com que no ho soc, no ho està.
3: No només això, fins i tot va dir, que s'havia enterat feia poc de Negreira.
2: Sí, bueno, fins i tot.
4: Quan va defensar
2: l'assemblea.
4: De fet, un apunt abans d'acomiadar el Maroto, Adrià Soldevila, perquè l'Associació Espanyola d'Àrbitres ha anunciat que denunciarà Florentino Pérez davant el comitè de competició.
5: Sí, és l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol que diu que a Florentino Pérez el que va fer va ser imputar un robatori de títols esportius als àrbitres, qualificació dels fets com el major cas de corrupció a la història del futbol del cas Negreira, acusació d'enriquiment il·lícit als àrbitres i acusació de parcialitat reiterada en una entrevista a La Sexta. El que diu aquesta associació és que sol·licita que el comitè de competició adopti amb caràcter cautelar i urgent un requeriment al senyor Florentino Pérez perquè cessi a l'emissió d'aquestes declaracions mentre es tramita aquest procediment i que es declari la seva obligació d'indemnitzar el col·lectiu arbitral per dany moral, reputacional i professional. I a més també demana al Madrid que faci un comunicat públic de rectificació i disculpa.
4: Doncs ara parlava, Joan, d'algunes consideracions de Florentino que tu creies carallables. Carallables no ho sabem encara, però ja ho veieu, els àrbitres demanen al comitè de disciplina, al comitè de competició, que obri expedient a Florentino Pérez. Gràcies, Adrià. I Joaquín, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en un día como hoy en San Isidro, que sabemos que igual podrías estar echando un vermo con tu familia y has estado aquí en el que te jugas.
0: Me están esperando.
3: Hay tiempo.
4: Perdón, Joaquín, gracias.
2: Adéu. Això del Florentino, mira, és com si...
6: A mi, si me permitís,
2: el resum, deixa'm fer el resum de la roda de premsa de Florentino. És com si Al Capone fes l'informe de la màfia de Chicago a l'FBI. Com si l'encarregat de redactar l'informe fos el propi Al Capone i li entregués ara a l'FBI tot l'informe de la màfia de Chicago.
6: Jo, si me permitís, sobre el tema d'haver canviat a Mbappé... Yo tengo que decir que en su momento José Mourinho, inspirado por Juanito, me dijo una vez que si das vergüenza tienes que pasar vergüenza, y por eso lo hice, porque un jugador que tiene que... Yo no le he dicho en ningún momento que sea el cuarto delantero, no sé de dónde lo ha sacado, no lo he entendido para nada.
4: No te entiende nadie,
6: Álvaro. Era el quinto. Yo le dije, tú no eres el cuarto, tú eres el quinto. Está Mastantuono, está Rodrigo y está el Utillero también. Y están por delante de ti. Te lo tienes que ganar, porque esto es el Real Madrid. Y en el Real Madrid nada está por encima de este equipo y de este club.
2: Y este escudo.
6: Solo Vinicius y punto.
3: ¡Grande, Cono!
2: ¡Bravo!
3: ¡Bravo, Cono!
4: Anfib. Gracias, presidente. Ahora volveremos con usted. Ay, perdó, es que estic parlant amb l'Adrià Soldevila. Estic aquí a tres bandes. Perdona, sí, no tenies galletitas de la suerte hoy, Álvaro, y me confundí. Va, anem a notícies, sisplau.
1: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Junca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Helena.
4: El Girona deixa en descens a Mallorca i Llevant.
7: Juntament amb l'Oviedo serien els equips que baixarien a segon. El Girona va empatar ahir amb gol d'Estuani, que torna a salvar els de Mitchell i es col·loca 15 amb 40 punts empatat amb l'Alavés. Després d'aquesta jornada, els candidats al descens s'han reduït, perquè el Rayo ja ha aconseguit la permanència matemàtica. Aquest cap de setmana, partits clau que impliquen equips de la zona baixa de la taula. Llevant-Mallorca, Girona-Atlètic de Madrid, Oviedo-Alavés, Sevilla-Madrid i Reial Societat-València.
4: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
8: Tot bé?
4: Et sentim, Àlex.
8: Què tal? Com esteu?
4: Com cau aquest empat al Girona? Insuficient pels de Mitchell.
8: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell. Amb 26 xuts a porteria, un pal als 3 minuts, ocasions de tots els colors i davant una Real doncs que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir, doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
9: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que no va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
8: Doncs les paraules de Mitchell, que per ser una mica optimistes han de passar moltes coses, eh? Però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa, i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
4: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético, Girona i Osasuna, Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
7: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
4: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
10: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivonne Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirma que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
4: Anem a la premsa.
1: El quiosc del Marcos.
4: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
11: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kaje Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kaje Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City y Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
10: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, primera veu del tennis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de entró, 63 anys de professió i més de 30 esports narrats. A les 11 començaran els actes i el poliesportiu del poble portarà el seu nom. Juan José Castillo va dirigir el Mundo Deportivo més de 20 anys. Va cobrir els Jocs Olímpics des del 1952 fins al Barcelona 92 i ens va deixar el 2001. Demà molts periodistes s'acostaran a l'una per recordar la figura d'un dels més grans, mestre de mestres, com deia el Poquí ara, el jefe.
4: Doncs demà, ja ho sabeu, cita a l'una i xoca en la mà Saissó i Poquí.
1: Què t'hi jugues?
4: Espanyol i Girona, ho hem explicat ara, estan pendents de poder tancar la seva permanència i crec que el que t'hi jugues, Vinícius, vol dedicar uns versos a tots aquells equips que estan patint en aquestes últimes jornades.
12: Té tota la raó. He escrito una carta para todos los equipos que están en descenso. Así que, cuando quieras, carta para cada.
4: Ya, cuando quieras tú, Vini, tú mandas.
12: Vamos allá, venga. Queridos equipos que están en la lucha para el descenso, esta es carta de mí para todos vosotros. Todo para segunda, ¡tá! Todo para abajo. El Mallorca con el tonto del Mafeo y el pirata, este pichichi de pacotilla, venga, para segunda, ¡tá! A llorar. El Levante, los granotas, ¿para qué le llaman los granotas? A segunda, ¡tá! El Elche, la dama de Elche, el Sarabia que no se calla la boca, para segunda, ¡tá! El Alavés, que se llama el Glorioso. Glorioso cuando bajé a segunda. ¡Tá! El Girona, con el Arnau Martínez, que un pesado, para segunda. ¡Tá! El Español, que siempre nos molesta. Y siempre dicen que el Barcelona, el filial nuestro. No, el filial siempre nos molesta a nosotros. Para segunda. ¡Tá! El Osasuna, con el Budimi. Y el Vico Muñoz, que nos quitó a la liga el año pasado, había marcado entonces, para segunda, ¡tá! El Sevilla, que el portero se llama La Jodimo, y el que apuesta, venga, pues te apuesta que te va para segunda, ¡tá! El Valencia, racista todo, para segunda también, ¡tá! Y el Rayo, uy sí, La Conference League, la Champions de los perdedores, pues venga, para segunda también. ¡Cha! Y el Bilbao, que también puede con la carambola, por si acaso, para segunda también. ¡Ta! Y querido Oviedo, que ya está para segunda, que tiene al abuelo ese, que tiene 78 años y sigue jugando, te retiras ya, abuelo gilipollas. Y te retiras para segunda, ¡tá! Que cuando jugaron la jornada retro, para ti la jornada del presente. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
4: Ha agradat, Vini, aquí la teva carta al Joan Poquí i a l'Ivan San Antonio.
12: Partícula de todo. Venga,
4: ells també a segunda, no?
2: També a segunda, venga.
12: Aparte de bandera, sexta. Venga. Para sexta.
4: Para sexta, com us diu Vinícius. Gràcies, Ivan San Antonio i Joan Poquí, que segueixi ara a la festa.
2: Cap a segunda.
4: Nosaltres fem una pausa al Què t'hi jugues i a la una, ja sabeu, protagonista de luxe, Fermín López, des de la Ciutat Esportiva del Barça. No marxeu.

0: ¿Qué te jugas?
1: Cadena Ser.
2: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
5: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós... és una opció. Contractar l'alarma Protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb Protegint.cat, ara amb detecció per intrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
6: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
7: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel, dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
10: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Sigue hasta ahora la protesta de los profesores en la ciudad de Valencia en medio de la huelga indefinida del sector para reclamar mejoras al gobierno del popular Pérez Llorca. La marcha está siendo masiva por las calles de la ciudad y está previsto que termine en la plaza del ayuntamiento. Siguiéndola está Juanma Graner.
11: Un grito de dignidad, algo que debe escuchar ya el gobierno valenciano, nos decía hace un momento un maestro. La Marcha Verde avanza mientras miles de personas en el principio de esta manifestación aún no han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la vitora muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
12: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste y esperemos que la Consellería a partir de la semana que viene ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
10: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
13: Hola, es la cuarta jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña. Hoy he centrado, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo 500.000 de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del Gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
10: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad, si uno escucha la grabación original, es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
14: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejercen los socialistas socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
10: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de 2024. María Manjabacas.
0: 75 trasplantes en dos días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades, se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo dos días, entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene el liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
1: Cadena SER. Servicios informativos.
15: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
16: I què?
15: Negra nit.
16: Uf.
15: I perduda no sé on.
16: Oh.
15: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
17: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
18: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
20: l'Auditori.
19: I per anar de museu, concert i espectacle,
20: l'Auditori.
19: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: Dale, José. Venga, va. Una nana Camila podria anar a dormir.
22: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
21: Dimecres a la nit.
23: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
24: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
25: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
24: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
26: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual, gràcies
27: a tu.
26: Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas, Elena.
27: Això us... per culpa de Hansi.
26: Sí?
27: Sí, sí.
26: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
27: Sí, molt important l'hora.
26: És mentalitat alemanya.
27: Sí.
26: Escolta'm, ara estàvem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa, que... Us heu divertit molt aquesta temporada?
27: Sí, diria que sí. Crec que ha sigut una temporada molt bona, hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
26: Posa't un moment els auriculars, Helena, perquè estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
28: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
29: marca Fermín al minut 45 de partit.
30: Del hombre de la máscara, del soldadito de Flick, de Fermín, uno más en su cuenta particular, sigue creciendo.
29: Frontal, entra el área. Pata Vitoria.
30: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. El alirón del Barça lo marca el soldadito de Flick.
26: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
27: Sí. Sí, sí.
26: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
27: Sí, està bé. Està bé, està bé, m'agrada. Al final sempre intento donar tot per l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'agrada que em diguin això.
26: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
2: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència de, en gols. 13 gols, 17 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
26: Controles les estadístiques o no?
27: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
26: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
27: Marcar.
26: Has estat sincer. Podries fer que anàvem a donar-li un gol als companys, també.
27: També m'agrada donar gols als companys, però per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
3: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
27: Que està boig. Segurament diria que està boig, perquè doncs és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça sent del Campillo, un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i tenir tants minuts al primer equip del Barça, crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
26: Quants habitants té el Campillo?
27: 1.800, 2.000.
26: Poquíssims.
27: Sí, molt pocs.
26: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
4: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. Que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
27: Joder, vaya mensaje, ¿eh? No, no, mi abuela es un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado, ella es lo da todo por mí y siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo. Pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho y está súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más, y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
26: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn i crec que la gent ho valora molt. Que no tinguis vergonya de parlar en català, i lo bé que és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
27: Sí, m'he atrevit perquè també m'agrada i sé que la gent d'aquí doncs és molt important per ells, per la cultura, i jo estic molt, molt integrat a la cultura catalana des de petit i per mi m'agrada parlar el català a les entrevistes o per al carrer, si algú em para a parlar el català jo responc en català i estic molt content de parlar aquest idioma també.
26: Hi ha alguna paraula que t'agradi especialment?
27: No sé,
26: alguna
27: ara
26: expressió,
27: mateix,
26: alguna frase feta. Recordo una vegada que vaig entrevistar Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
27: Pues una frase feta, no sé, pero siempre dirían como Titu, ¿no? Aquestas cosas.
26: Titu. ¿Qué pasa, Titu?
27: ¿Qué pasa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
26: Fas molt bona cara. La gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
27: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives, que això és molt important, i l'any que ve anem per més.
2: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona? Hi havia algun que se'l veia una mica més cansat? L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
27: Et diria que sí. Soc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent diu: "Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Son las 8 de la mañana y tal." I jo, a mi me sale natural i ja dic: "Joder, tio, ja m'ha cortat el rotllo, ¿sabes?" Però sí.
3: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
27: Et diria el Cancelo.
3: Cancelo?
27: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment, i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
26: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
27: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit, i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar, i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
26: Quin pes va tenir Hansi Flick?
27: Pues el necessari, perquè al final ell és l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts, he jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar, i crec que ell ha sigut una peça important perquè en quedés i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
26: I és curiós, perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que, si són titulars, rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
27: Potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència, i ara que estic al primer equip, a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai, perquè soc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot, i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia, i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
26: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
27: Sí, la veritat,
26: o sigui,
27: que...
26: O ser petit t'ha acabat ajudant?
27: Sí, òbviament m'ha ajudat. Quan era petit no... Me'n frustrava molt perquè no arribava a fer el joc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè també era normal. I bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, golpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que me l'ha ensenyat des de petit, i ara el primer equip del Barça, pues, ho faig.
26: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
27: No, l'equip sempre m'ho diuen. Crec que és una virtut que tinc, i és una virtut molt bona per jugar a futbol, perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins, puc regatejar, puc controlar, i crec que això és una virtut que dins del cap, doncs, t'ajuda molt.
26: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
27: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
26: Sí, la de la front?
27: I aquesta.
26: La de sota el nas.
27: Sota el nas van ser 7 punts, crec. 3 per dins i 4 per fora.
26: 3 per dins i 4 per fora sota el nas. I a dalt?
27: I a dalt 7.
26: 14.
27: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
26: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
27: Com me busca, eh?
26: Sí, no, 14, ara són 11, perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
27: Tu l'has dicho, tu l'has dicho.
26: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
27: Sí, és que soc una mica burro, és que estas coses, jo... Amb l'adrenalina, en el moment, no me dolia. Com...
26: No em feia mal.
27: No em feia mal per seguir jugant, però és veritat que al descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
26: És bèstia, eh?
3: Sí, vas partir la cara i no vau aconseguir passar l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
27: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre dos gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta... Doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i crec que hem de seguir així, amb la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls, que a la Champions... sempre passa i...
26: Passa, aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 es va passar a l'1-2 amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda, tremenda.
2: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta dues lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
27: Òbviament sí, no ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar, però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
26: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei i dels 7 clàssics contra el Madrid 6, no heu guanyat 6, no, dels 8, 7.
3: Sí,
26: dels 8, 7, 7. Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
27: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes, davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però... quan guanyem contra el Madrid, pues, doncs, la veritat és una miqueta més especial perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
26: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomás Roncero i un dia, escolta què ens va dir.
5: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Yo fichado a Fermín. Por encima de Lamín... de Rafinha, Pedri, sé que es bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener, pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid, porque es el que es un boss-to-boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el típico futbolista total que a mí me ha encantado de siempre.
27: Jo soc prototipo Barça.
6: Oh. T'anava a dir, abans que diguis res, ni si te ocurra, eh?
27: No. Impossible.
26: Home, però s'agraeix.
27: No, l'agraeixo, òbviament, les paraules i aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
26: No m'atabaleu.
27: No m'atabaleu.
26: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
27: Atabalar.
26: Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeloa a la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
27: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec, però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí, al Barça, i, bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues, i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí, no ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar, i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
26: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
27: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. No estava bé dir-ho. Si nosaltres...
26: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
27: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol. I nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguiran arribant títols, i estem molt contents del treball que estem fent.
26: Et deia allò dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era lo necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino, li havien robat els àrbitres, ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
3: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico di Melo que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva. I aquesta rua hem vist la Mina amb la samarreta de gràcies a Déu no sóc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animadversió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
27: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que se't molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no ho puc entendre, però al final quan perds, pues, és normal que estiguis enfadat, i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran, doncs...
26: I ho acceptareu.
27: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
26: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
27: En la selecció i aquesta cosa, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen, i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
26: I escolta, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
27: Jo personalment no.
26: Quin porter, eh?
27: Sí, portaràs. Uau.
26: Tremendo, eh?
27: Crec que tothom ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
26: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
0: Nada, yo lo primero que quería decir, que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente, esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
7: ¿Ronan?
26: Sí, señor.
0: Claro. Es que...
7: Bravo.
26: Un de uno.
0: Somos corazón, los dos somos corazón.
26: Un de uno.
8: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace en los squad. Que es nota moltíssim que és de la Masia, i és com en Gavi, però en assenyat. Jo sempre ho he dit.
7: Coercí, no? Ostres.
8: Ya este año quiero que hablar de Pichichi, de año que viene,
1: porque Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, que los que digo yo,
26: culés.
1: Y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodia compartido.
27: Robert, no. Lewandowski.
26: Sí. 3-3, ¿eh?
1: Bueno, qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
26: Aquel día está costando más, ¿eh?
1: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
26: A partir d'ara, quan
27: escoltis... Estan en la plantilla o...?
26: Estan en la plantilla. A partir d'ara, quan escoltis, recordaràs això.
1: Este, yo siempre hago esto muchas veces.
26: Frenkie de Jong.
27: Ah, Frenkie. Ulala, no tenía ni idea. No he fijado en eso nunca.
1: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado... que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado, hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
26: El padre de Amin.
27: Ah. Ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
1: Vete fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? Cero, ¿no? Ah, pues deja de celebrar, liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda, que no sirve para nada. Tonto, que hace 2 años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
27: Vinicius, ¿no?
26: Hasta el Linares et va ajudar, ¿no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
27: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment. Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil. Vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot. I allà me'n vaig ajudar un montón. L'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí. I vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim. I vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
26: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
2: Som-hi. Preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
27: Jugar a play o al ping-pong.
2: El company més competitiu del vestidor.
27: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
2: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
27: Per la zona on jugo et diria Lamine.
2: Un ídol futbolístic.
27: Leo Messi o Andrés Iniesta.
2: En recomanaries visitar el Campillo?
27: Sí, òbviament.
2: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
27: Assenyar-me és un... per creència i perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
2: L'MVP de la rua?
27: Jo. O Chesney.
2: Un somni per complir?
27: Guanyar la Champions amb el Barça.
2: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
27: Wembley.
2: La teva nòvia per tu és?
27: Tot.
2: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
27: Sí.
2: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
27: No vull contestar.
2: Qui creus que va guanyar?
27: Passa paraula.
2: I una promesa per acabar, si guanyes a la Champions amb el Barça.
27: El que diguin els comentaris.
26: El que diguin els comentaris dels oients?
27: Segona, eh?
2: Mira, vale. Molt bona.
26: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
3: Aquí l'has cagat.
27: A veure.
3: Aquí l'has cagat, per mi.
26: Passes la pilota al tio Faja.
27: Coses que pugui fer, eh? No.
26: Vale.
9: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
26: Bueno, ha dicho que tenía dos. Uno tú
9: sí,
26: y el otro.
10: Y el otro es yo. Sí. Pero sí, la verdad que... Hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
3: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, no?
26: T'agradaria?
27: Sí, home.
26: Sí?
27: I el vestidor també.
26: I el vestidor també, el vestidor també, eh?
27: Sí.
26: Vale.
11: Ja hi treballarem.
26: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
27: Bueno, primer haig de...
26: No em diguis lo de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque. Ja t'ho diem nosaltres.
27: No, ojalá, si és així, doncs estaria molt content, per mi seria el primer Mundial i espero que siguin molts més, però òbviament sabem l'equip que tenim i el nostre objectiu és guanyar el Mundial, òbviament.
0: Tu tranquilo, chiquillo, que estàs convocado.
26: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
27: Gràcies.
26: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons,
24: està,
26: oi que sí?
24: Està per aquí, sí. Que...
3: Li podem cantar abans de Cristo. Penjar amb el Fermín?
24: Vinga, va, va.
26: Digue-li alguna cosa, que t'està escoltant encara,
12: Fermín,
26: Cristo.
12: Fermín, Aitor, Fermín.
3: Grande, Fermín, t'estimem.
27: Gràcies per no marxar
3: al Chelsea.
27: Gràcies.
3: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
27: Moltes gràcies.
26: Pausa i seguim.
13: Què t'hi jugues?
14: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
15: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
16: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
15: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
16: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
17: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
18: La teva mare sempre té raó.
20: Em compro un cotxe nou?
31: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
18: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
32: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
33: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
34: I també totes les eines i ferreteria.
33: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
34: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
35: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
36: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
37: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional, el grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
38: Cada día ando más despistado.
39: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
40: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
41: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
0: Què t'hi jugues al migdia?
1: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues? El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues?
3: Què t'hi jugues?
4: Seguim el Què t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
5: Que vergüenza.
6: És extraordinari.
4: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
5: Hola, Helena, sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer, sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge explicant-me el Què t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments. I en clau mundial i en clau Lamine Yamal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a Lamine Yamal juntament també amb el doctor Pruna per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació, Santi.
7: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota de Minya Mal, i és una bona notícia.
5: Gran notícia.
7: Per tant, va bé la recuperació amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la ciutat esportiva.
4: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
7: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del Què t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula quan els escolta és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un Fermín divertit, un Fermín intens, un Fermín... un Fermín a la seva màxima expressió. Crec que part de la màgia del futbolista és aquesta, aquest Fermín que hem vist a l'entrevista, i és un luxe poder escoltar-lo i veure l'acord obert aquí al Què t'hi jugues.
5: Sí, a més, Helena, que ha dit que firmaria pràcticament un contracte vitalici amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la...

0: sí, amb el Barça, i sobretot em quedo també amb la intensitat aquesta amb la que viu, tant dins com fora, que és segurament un dels seus èxits, com diu Santi, que de la manera que és com, com juga, i per tant un futbolista que és prototip Barça.
1: I que li preguntes pel Madrid i et repeteix 5 vegades impossible. Sí, sí, sí. O sigui, ha fet una declaració d'amor al Barça en tota regla, Fermín, i veure un nano del Campillo que ha fet la seva carrera aquí des de la Masia fins al primer equip, que és el migcampista, ho deia el Nil, amb més gols i assistències d'Europa. Fixa't com ha crescut, i que senti aquest amor pel Barça, doncs és un regal del cel pel conjunt blaugrana.
2: Ara, de seguida, sí que et veig per aquí, has tornat.
3: Sí, sí, és que estava negociant lo més important per mi en el dia d'avui amb Fermín, que era un missatge per al Teo.
1: Podem ensenyar les samarretes, no,
3: sí,
1: d'en Fermín?
3: Te dic una cosa, Elena, tu que ets mare ho entendràs. El moment de més tensió ha estat quan li he explicat al Teo que avui entrevistàvem a Fermín el que t'hi jugues, és un dels seus jugadors preferits,
1: volia
3: Gavi,
1: venir.
2: I que ell
3: Fermín
2: no podia venir, no?
3: I m'ha dit que, evidentment, ella havia d'estar a l'entrevista, i jo, carinyo, és que tens classe, i has de fer, per exemple, naturals, i és important l'assignatura, papa, sisplau, tal, no sé què. Bueno, total, que ara he negociat una cosa.
2: Aquesta samarreta que esteu veient als oients, que esteu connectats al streaming, és la que podria ser vostra, oi? L'ha signat Fermín.
3: És molt xula,
2: Fermín.
0: Moltíssima, eh?
2: Molt xula. Sí.
0: Qué vergüenza. Per ser, Elena Camus.
3: Una manera de ser, una manera, sí, de guanyar.
4: Qué vergüenza de padre.
5: Sí, efectivament.
0: Moment, tio, Faja, abans que ho diguis, una cosa que m'he deixat quan parlàvem del tema Fermín, i és com ha parlat de la cultura catalana, la importància que li ha donat al català, com ha fet aquesta entrevista, i al final és un noi del Campillo que està integradíssim, que a més...
1: El moment de l'àvia, també.
0: El moment de l'àvia.
2: De la Loli.
5: Sí, hem plorat a l'estudi, aquí. Nosaltres hem plorat, ha plorat tot Déu, aquí. Com feu aquestes coses per començar l'entrevista, per favor?
3: Al final, jo crec que avui la gent ha pogut descobrir que Fermín és un tio natural, simpàtic, i a part, que és el més important pel Barça, no? És un futbolista que ha estat clau. És, com diu el Flac i el soldadito de Flick, i porta el Barça a dins. I té 23 anys, els acaba de fer la setmana passada, amb la qual hi ha jugador per a molt temps, que ha picat pedra i que, per tant, sap què és haver-se de guanyar les garrofes, útil, com dèiem, i ha reconegut ell, tant si és titular com si surt 15 minuts, i els números que ha destacat el Nil parlen per si sols, vull dir, 13 gols i 17 assistències. És que, recordem, fa 2 anys, o 3, el Madrid fitxava Bellingham i Fermín estava en Linares.
0: 7 gols i 5 assistències, Bellingham, aquest any.
3: Fixeu-vos. O sigui, el Madrid va pagar més de 100 milions d'euros quan Fermín estava en Linares, i fixeu-vos ara. O sigui, qui no canviaria Fermín, Bellingham per Fermín? O sigui, si algú vol fitxar un futbolista ara, qui fitxa abans?
0: A Fermín, mira, Roncero.
2: Exacte, ho deia el propi Roncero. Ara de seguida rematarem l'entrevista aquí
3: ara,
2: a Fermín.
3: Ara, m'agrada, perdona, Elena, una cosa, eh? Quan he destacat la seva puntualitat, ha dit Hansi Flick.
2: Ja ho havies apuntat tu a l'inici del que li jugues,
5: Santi. Que Flick durant la temporada, per això.
3: Sí.
5: Que pel tema de la puntualitat i tal.
3: Clar, però això també és important, perquè els futbolistes joves han vist a un entrenador que podria ser, ja no el seu pare, sinó fins i tot el seu avi, i que el respecta, els escolta, els tracta amb carinyo, però a la vegada els exigeix. Els exigeix, i en diferents àmbits, tant l'esportiu purament dit com, diguem-ne, amb actitud de vida. O sigui, i exigir a algú puntualitat és una qüestió de respecte. I està bé que als joves Hansi Flick els exigeixi puntualitat perquè és respecte.
2: Exacte. Firmo sota, sí que... Doncs...
5: Elena, si sí, l'audiència que vulgui les samarretes de Fermín signades, a partir de dilluns veiem com fem la del que t'hi jugues Barça, i diumenge, partit contra el Betis, expliquem la dinàmica
1: ara.
5: De la del que t'hi jugues Barça.
3: I d'acord? Has dit dues vegades que t'hi jugues Barça.
5: Ai, perdó.
3: La del que t'hi jugues ja t'ho dic jo. La del que t'hi jugues és que ens enviïn propostes del que ha de fer Fermín com a promesa si guanya Champions.
0: Sí, si guanya la Champions la temporada que ve, promeses que has de fer Fermín, que recordem que ho ha demanat ell.
3: Fermín ha dit, el que digui l'audiència és el que faré.
1: El comentari amb més likes.
3: Exacte, el comentari amb més likes.
1: Això és un clàssic...
3: Ens ha fet el concurs el Fermín.
1: És un clàssic dels TikToks.
5: I la segona, diumenge...
3: La Núria, que no té pas poca feina, ja en té més.
5: I la segona, diumenge, escolteu el que t'hi jugues Barça i expliquem la dinàmica.
2: Vinga, fet.
3: Núria, estigues tranquil·la, que si no rebentaran la de coses que té. Dilluns articulem el concurs ja a través de xarxes de les promeses, sí, de Fermín.
6: Tinc aquí el Quim, tinc el Quim que està malalt, perquè diu la Champions de la temporada vinent és a Madrid i l'ingredient és Cibeles.
7: Hola?
6: Cibeles.
7: Cibeles.
6: Anar a Cibeles.
7: O anar al Bernabéu.
4: Hola, jo...

0: Quería deciros una cosa a esos cuatro sujetos que estáis ahí.
1: Dime.
0: Hola. Sí, me escuchas.
2: Dime, dime, dime. ¿Cómo es tronchado de Fermín amb les imitacions del Bermúdez?
0: Una cosita. ¿No os da un poquito de apuro el acto de gula que habéis tenido? ¿No nos lo podíais haber dejado ni un minutito?
2: Te voy a decir una cosa, tío Faja. ¿Quieres que te sea sincero?
0: No, quiero que me digas que por qué tenéis tan poca vergüenza.
2: Por Fermín no sufría, pero por la gente de comunicación sí. Y he preferido no cruzaros porque he visto cómo es Fermín y te conozco a ti y habríais terminado, sí, no tú detenido, sino los dos.
0: Hubiera acabado en boda, ¿no? Lo nuestro sí que...
2: Entonces, he protegido
3: en prisión.
2: He protegido yo mismo a Fermín.
4: Portava una pregunta preparada. Sí, que tu, sí, que coneixes tant el tio Faja, jo crec, sí, que sense que te la digui ja pots intuir per on va.
0: Sí, sí. Bueno, sí,
4: un igual, tema, no, de tallatge de pantaló.
0: Eso no tiene vergüenza, el tío.
5: Vinga, va.
1: I per això no,
5: no volem detalls. Exactament, no volem detalls. Careta, sí que, careta. Santi, Nil, moltes gràcies.
2: Ah. Gràcies, que vagi bé. Us escolto.
5: Hem gaudit amb Fermín, com ara gaudirem amb la següent protagonista, perquè el cap de setmana serà molt especial pel Barça femení, perquè si en una setmana les blaugranes juguen la sisena final de Champions consecutiva, abans, demà poden sumar un nou títol. El de la Copa de la Reina juguen demà la final contra l'Atlético de Madrid a Les Palmes. Amb la Salma Parayuelo hi ha l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Des de la prèvia de la Copa de la Reina, aquesta final entre Barça i Atlético de Madrid, estem amb la davantera blaugrana Salma Parayuelo. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: En 10 dies us jugueu la temporada. Dues finals, Copa, Champions. Com esteu?
7: Bueno, también con muchas ganas de que llegue ya, pero muy concentradas porque, como dices, el tramo final, nos jugamos todo y esto es lo que quiere toda futbolista, llegar a las finales. Estamos ahí y esperemos poder ganarlas.
6: Com veieu a l'Atlético de Madrid? Una temporada una mica irregular, a priori partiu com a grans favorites. Això sempre costa, no relaxar-se?
7: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
6: Veniu de jugar a Tenerife a la Lliga, ara un altre cop cap a les Canàries aquesta final de Copa i després a Oslo. Són molts quilòmetres, no sé com a futbolistes que us agrada poder descansar, què en penseu de tants quilòmetres en pocs dies?
7: Bueno, también es lo que toca, así es como funcionan los horarios, nos adaptamos a ellas y simplemente queremos poder rendir estas dos finales. Llevamos toda la temporada trabajando para este momento y claramente es un momento muy importante para todas.
6: Tu individualment, com arribes? Vas marcar un gol molt important a les semifinals al Camp Nou contra el Bayern. No sé si això també t'ha donat un xut de confiança.
7: Yo estoy muy contenta, muy, muy ilusionada y muy metida con mi equipo. Tenemos estas dos finales. Creo que la entrega de todas es máxima para que pueda salir lo mejor posible y también ser fuertes y sufrir en momentos duros, pero queremos sonreír después de las finales.
6: Molta gent es pregunta què serà del teu futur. Acabes contractar el mes de juny. No sé si tens clar què vols fer.
7: Ahora mismo estamos centradas en el presente. Tenemos estas dos finales y esto es lo más importante para mí ahora.
6: Gracias, Salma.
7: Gracias.
5: Gràcies, Salma Parayuelo. Gràcies, Anna Palet. No vol parlar Salma Parayuelo del seu futur, sí d'aquesta final de la Copa de la Reina. I Bermo, el plat gros serà el proper dissabte.
1: Ah, aquí està el tema, el 23. A partir de les 5 de la tarda,
3: sí,
1: farem
3: senyor,
1: especial que t'hi jugues Barça de la final de la Champions, sí, el Barça Olímpic de Lió, i el farem des de casa Cupra Raval.
3: Oh, no, que bé.
1: Ah, hombre, allà passeig de Gràcia en Diagonal, ja veuràs tu. I, a més, amb la Palet des d'Oslo.
3: Molt bé.
1: I serà guapíssim. O sigui que res, vine a animar amb nosaltres. Et pots inscriure a sercatalunya.cat i, a més, a la web de casa Cupra Raval. Pots fer-ho on et vingui de gust. I, a més, ja saps que això ho farem sempre amb el patrociner de CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
5: Doncs us esperem a tots a la casa Cupra Raval per seguir aquesta final de la Champions femenina amb el que t'hi jugues Barça. Gràcies, Bermo. Ara sí, va, Willy.
8: La taverna mediàtica del que t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
4: Doncs sí, amics, avui edició de butxaca de la taverna mediàtica del que t'hi jugues. Doncs fort aplaudiment.
9: Avui dit el tio, senyor Sinvergüenza.
4: Avui dit el tio Faja. Para, pareu.
10: ¿Quién ha hecho la escaleta del programa?
4: Pareu.
10: ¿Quién la ha hecho?
4: Willy, tira cinto. I fort aplaudiment per Gonzalo Álvarez. Sí, l'Espanyol ha tornat a guanyar després de quan? 5 mesos. Gonzalo, què?
3: Manolo, que estic molt feliç, que t'explicaré. Ho vaig veure aquí en directe amb els companys del que t'hi jugues Barça.
4: No t'ho podies creure, no?
3: Bueno, vas començar a cridar.
10: Tenen vèrtigo, ara.
3: Ha dit absolutament de tot. Europa, ja. Estaven els meus companys amb mi i ho vaig gaudir molt, la veritat. Encara no està fet el treball, però bueno, és un pas molt important.
10: ¿Tenéis vértigo ahora? ¿Te arriba?
3: No. Lo que yo sigo teniendo mis creencias, las mismas que antes del partido del otro día. Por más que se ganara, que era una obligación, para mí hay que hacer unos cambios importantes. Y para mí, empezando por el entrenador.
4: Va, i anem ràpidament, Willy, tira atenció, perquè venim d'una setmana, sé que teniu moltes ganes, que esteu disfrutant com un mai a la vostra vida. Florentino fent el ridícul en aquella esperpèntica roda de premsa, després Pedrerol intentant arreglar la desfeta, o empitjora encara més, després tenim Mbappé i Arbeloa, que va ser tremendo.
10: Puedo gemir, Cristóbal.
4: Els xiulets al Bernabéu, les pancartes, Florentino discutint-se amb aficionats, i encara algú deia ahir: bueno, noche plácida en Santiago Bernabéu. Aquí no ha pasado nada. Això ho fa el Madrid per tapar la Lliga del Barça?
11: Per suposat.
4: Sí, no? Està en contra.
3: Bueno, és que ningú parla de la Lliga del Barça.
4: Està en contra del programa de la Lliga del Barça.
3: Qui se'n recorda de la Lliga del Barça? Ningú se'n recorda. Aquesta setmana Florentino, amb una roda de premsa, ha fet més que tot el soroll de la Lliga del Barça.
11: Tot el que vulgui, s'ha quedat en ridícul completament.
3: Sí, però no s'ha parat de la Lliga del Barça.
11: Ja està, ja l'han guanyat.
3: Però com et fot, eh?
11: Ja ens l'han donat i a la
4: Tio Faja, no em miris així. És el moment que estàs esperant durant tota la setmana. Ahir et van donar pas, vas fer un speech impecable aquí al que t'hi jugues, Cristóbal, però només va durar 20 segons.
11: Llàstima.
4: Tio Faja, endavant, disfruta.
11: Disfruta, dice.
12: Bueno, es que no te puedo contar mi semana, Cristóbal, porque
3: sí, cuéntala.
12: Es indecente totalmente.
3: Te acuestas a las 3 de la mañana cada noche viendo Chiringuito.
12: ¿Cómo estás de pudorosa?
3: Tu mujer no te ve desde hace una semana.
4: Sí.
3: Estás todo el día en foro madridistas y en Twitter recreándote en el mal del Madrid. Explícalo.
12: Esto es una vergüenza lo que está pasando con mi vida. La estoy llevando al límite.
3: ¿Estás en crisis en tu matrimonio?
12: Bueno, está muy asustada mi señora, sí.
3: Bueno, pues entonces explícalo.
12: Se ha dado cuenta que está viviendo con un demente.
3: Bueno, ya lo sabíamos todos.
12: Pero es mi momento, Cristóbal, mi momento.
4: Y
12: yo he venido aquí básicamente a decirle la verdad al pueblo.
4: ¿Al pueblo madridista o al pueblo barcelonista?
12: Los capos mafiosos no se inmutan por un tema deportivo, ni se inmutan, Cristóbal. O sea, los capos, cuando mueven un solo dedo, es siempre, y cuando digo siempre, siempre, por dinero. Esto va de dinero, amigo.
11: Mucho dinero.
12: Esto va de mucho dinero. Cristóbal, hay que empezar a decirle al pueblo que el problema viene de la tesorería del Real Madrid, Cristóbal. De la tesorería. Esto va directamente relacionado con el dinero. Y hay que decirle ya al pueblo... Hola.
4: Sí, te escucho, tú.
12: Hay que decirle ya al pueblo lo que está pasando. Y lo que está pasando, Cristóbal, es que las cuentas del Real Madrid son como la cara de Mario Vaquerizo. Si le quitas el maquillaje, se caga la perra. Ese es el problema del Real Madrid. Olvidaros de los periodistas, porque los periodistas a Florentino le dan igual. Cristóbal, le dan exactamente igual. Esto va de dinero, esto va del IBEX, esto va de ACS, esto va de que como alguien audite el Real Madrid, ese hombre va detenido, preso, y las acciones de ACS caen en picadas.
4: Una salutació per Alf, que ha comentat al programa al YouTube, diu: aquells temps amb el Cristóbal, el Tio Faja, el Juan, etc., que parlaven durant una hora. I ara, sí. 10 minuts.
3: Jo tinc clars culpables,
4: Va,
3: ho tinc claríssim.
4: Dit
3: i això, hi hauran canvis.
4: Dit això, Florentino Pérez està per fer el nou anunci de Werther's Original, ha perdut totes les seves facultats, ha passat de ser aquell tauró dels negocis, a ser un senyor gran.
11: La imatge era molt preocupant.
4: Sí, no? Repetint, és com aquell avi que està obsessionat amb el soroll del veí.
13: Mire usted, yo, pero lo que más sé es de fútbol.
12: Cristóbal, que le da igual lo que está pasando, que le da igual lo deportivo. Por cierto, un saludo a los que ayer fueron oprimidos en su propio estadio por sacar una pancarta. Un saludo, y un saludo más grande todavía al periodismo felador, que hoy te decían, te justificaban, que ese acto miserable de cortar la libertad de expresión te lo estaban vendiendo como que las pancartas no eran ignífugas. Oiga... Lo que sí que no es ignífugo es el vestuario del Real Madrid, que eso sí que está en llamas. Y estos feladores, eso no te lo cuentan. Tenemos que sacar la información. Bueno, tiene lo que nos llega del vestuario del Real Madrid, tiene cojones que nos lo cuenta este señor. O sea, es que tiene cojonazos. Porque allí no te cuentan nada.
4: Nada, nada.
12: Como
4: nada.
12: Tú dices, Cristóbal, hasta ayer por la noche todo era maravilloso.
4: Sí, sí.
12: Es que es acojonante lo de esta gente.
4: Gonzalo, tú creus que y lo pregunto a todos, ¿al Barça ha de denunciar a Florentina?
3: Jo no sé el que ha fet el Barça, no. Si jo sóc assassí
4: els àrbitres,
3: i m'acusen d'un assassinat, pues, en teoria no denunciaré perquè tinc les de perdre. Jo no sé si el Barça ha fet alguna cosa, i com no ho sé...
4: No, però és, no, molt, greu, no puc... és molt greu el que diu Florentino.
3: Sí, al final tu pots insinuar, però a mi el que em molesta...
4: No,
3: jo he defensat bastant a Florentino aquesta setmana i segueixo amb les meves 13 de fer-ho, eh? Però crec que Florentino s'equivoca en una cosa. Quan et va bé a tu perquè et vols portar bé amb la porta... no compta el tema Negreira, i ara que no et portes bé amb la porta, has fracassat la Superliga, clar, i tens problemes, ara treus el tema
4: de Negreira. A mi és el que em molesta.
3: Com utilitzes i el moment després, en què l'utilitzes.
12: Gonzalo, però si
4: van activar el tema Negreira.
14: Negreira, ell, des del primer moment, el Madrid està...
4: Sí, però es va intensificar en el moment que es va acabar la Superliga.
12: Cristóbal,
3: un consell ràpid. Jo, si fos vosaltres, parlaria només i exclusivament del vestuari del Madrid, que té molt més xitxa i és molt més divertit.
4: Aviam, tema y cambio de tema porque si no nos quedamos más
12: sí, vale. ¿Cómo cambio de tema, Cristóbal? Pero si hay que sucar
4: tema Arbeloa y tema Mbappé.
5: Cristo, la Alicia diu al YouTube que s'ha de crear la penya barcelonista Kylian Mbappé ja.
4: Mira,
14: bueno, ja s'havia parlat, no?
4: Bueno, de fet és culer des de chiquitito. Hi ha fotos
3: d'aquí. Pues jo crec que Kylian Mbappé no és el màxim culpable del que passa al Madrid.
4: És un mal esportista, Mbappé. O sigui, atacant el cadàver d'Arbeloa, que ja està a punt de carregar.
14: Hòstia, Arbeloa el va deixar ja perquè tothom el xiulés, suposo que ell es va emprenyar força. El va assenyalar. Això
3: sí. Res és casualitat, eh? I que surti sol Mbappé al canvi, ningú
14: més.
3: I va estar estona, I aquí tothom juga les seves cartes. Abans... Encara que alguns van de cares, com Mbappé, i altres van per darrere, com Arbeloa.
4: O sigui, esteu en equip d'Mbappé.
5: El Maroto deia que Arbeloa ahir avui ha volgut assenyalar a Mbappé, i Mbappé,
4: que
5: l'ha de tornar.
4: Aviam una cosa. Clar que ha volgut assenyalar Mbappé. O sigui, aquest tio ha estat allà amb l'Espósito, allà a Itàlia...
3: Oye, respeta l'amor, respeta el amor, Cristóbal. Que tú seas una persona sin sentimientos y un psicópata de manual no significa que la gente no se pueda enamorar ni disfrutar. Y si tiene permiso de su jefe para poder irse de vacaciones, que se vaya.
12: Aplícate el cuento, Cristóbal.
14: Parecía anar de vacances, Mbappé.
5: No digueu de vacances, que ha dit que no estava de vacances, que s'estava tractant.
4: S'estava tractant, sí.
14: Pues ara ha trobat el millor massatgista, allà, a Roma.
4: Juan i tio Faja, i crec que ja no ens queda gaire temps.
3: Home, clar, perquè... Alguna... Per culpa teva.
4: Juan, alguna cosa a afegir del tema Arbeloa a Mbappé? Et fa disfrutar les ganivetades?
15: Mbappé está loco por irse del Madrid y si pudiese fichar por el Barça, si saliera la oportunidad, está claro que lo haría. Pero yo tengo que decir...
3: Mbappé por el Barça... Mbappé por el Barça.
4: Sí, Mbappé es culé.
3: ¡Ah, que acaba de decir Mbappé por el Barça!
4: S'aixeca.
3: Pues mira, por favor.
4: Per cert... endavant, Juan, però no marxis. Clar, avui hi havia esmorzar al Gelida. El titular, jo no he pogut estar, però m'han dit que hasta las trancas.
3: O sea, que viene...
4: Tio, Faja, va.
14: Sí. Mbappé a l'Espanyol.
4: Tio, Faja, va, que s'acaba el programa.
3: Ay, que de verdad, lo mejor que he escuchado
12: hoy. Un abrazo muy grande a Vinicius, que es el que ha promovido toda esta reyerta, y también lo ha hecho que hasta estamos hablando de Mbappé, que es el tío que ha metido 50 goles. Después, es lógico que se vaya, ¿eh? Cuando tú llegas a un club y ves que eso es un lupanar, lo más normal es que te
3: o sea, el culpable es el Vinicius para ti de todo, a la sombra. Sí,
12: bueno, es el que va por ahí por los campos, de reyerta en reyerta.
3: Y el que chocha
12: todo
3: Alonso,
12: el mundo,
3: ¿no?
12: El que chocha a Alonso, el que no soporta que haya alguien más. No.
4: Sí.
12: Esto es una broma de mal gusto, Willy.
4: Se nos ha salido.
12: Willy,
4: deja de pedalear que se nos ha salido la cadena.
12: Por cierto, que yo no venía aquí a hablar de Mbappé. No quería venir aquí a hablar de Mbappé. Hoy creo que el programa tenía que haber sido íntegro hacia Florent Vito. Y que no se nos olvide que el chorizo que dice que le han robado 7 ligas es el que la Comisión de Mercado de Valores ha multado por robar entre
3: la música, por favor. ¿Quién está hablando de la Comisión
12: más?
3: De Mercado de Valores. Este señor es un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Qué Comisión de Mercado
5: Gracias
3: de Valores?
5: Gracias por escucharnos. Dilluns
4: més. Madridistas,
12: madridistas, no me robéis ni en el Capravo ni en el Condis. Sinvergüenza.
16: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump regresa de China con pocos logros y sin aclarar si va a cambiar en algo su posición respecto a la independencia de Taiwán, cuya soberanía, recordemos, China reclama. Trump acaba de hablar en pleno vuelo de regreso tras un encuentro con muy buenas palabras, pero como digo, con escasos avances en ese viaje a China. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Trump asegura que no ha adquirido ningún compromiso con Xi Jinping respecto a Taiwán, que solo escuchó los argumentos del líder chino y que no cree que haya riesgo de conflicto en esto, pero afirma que pronto tomará decisiones sobre la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Lo último que necesitamos ahora es otro conflicto, asegura, y tampoco ha querido comprometerse a defender la isla en caso de un conflicto con China. Pero sobre todo en este viaje de vuelta está insistiendo en la sintonía con Xi Jinping respecto a Irán. Ha anunciado que baraja levantar las sanciones contra las empresas chinas que compran petróleo iraní y desmiente al New York Times, que informó anteayer de que Irán había recuperado la mayoría de sus bases de misiles. De hecho, la ha emprendido con el reportero del diario que viaja en ese avión e insiste en que han destruido el 80% de las infraestructuras militares de Irán.
17: En ese avión, a Trump le han preguntado también por el incierto futuro de Keir Starmer en el Reino Unido y basta con escucharle para entender. Para entender que le da ya por amortizado, es difícil que sobreviva. El aspirante a suceder a Starmer, el alcalde de Manchester, está a punto de lograr su entrada en el Parlamento Británico, que es un paso previo y necesario para poder sucederle al frente de los laboristas. Dos y dos. Aquí en casa, la foto de la mañana es esta. Multitudinaria manifestación de los profesores en la Comunidad Valenciana en huelga indefinida desde esta semana. Una marea educativa que ha tomado el centro de Valencia para exigir mejoras en la educación pública. La marcha finaliza en la plaza del Ayuntamiento. Allí está Juanma Graner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, y siguen llegando manifestantes a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a la espera de las palabras de los portavoces sindicales, de las actuaciones musicales previstas también aquí, donde principio y fin de la marcha de protesta ha coincidido. Manifestación histórica previa a un fin de semana que confían los organizadores, confían los sindicatos, haga reflexionar a la consellera, al gobierno valenciano, ante la reunión del lunes.
17: Luego volvemos a Valencia. Protestas educativas también en Cataluña. Hoy los profesores han focalizado sus protestas en Lleida. A y media contaremos las últimas horas de la campaña electoral en Andalucía antes de las elecciones del domingo. Esta tarde cierran campaña allí Pedro Sánchez respaldando a su candidata María Jesús Montero y Feijóo con 207 kilómetros de distancia respecto a Juan Manuel Moreno. Feijóo estará en Almería y Moreno en su tierra, en Málaga. Y actualizaremos también la última hora del brote de antivirus, el positivo español aislado en el Gómez Ulla, que evoluciona favorablemente y está casi casi asintomático. Mónica García, ministra de Sanidad, en declaraciones esta mañana a Televisión Española.
20: Pues se encuentra mejor. Es verdad que hace dos días tuvo síntomas leves respiratorios, es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla, y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
17: La paciente francesa sigue ingresada en el hospital en estado crítico.
16: Hora 14, con Javier Casal.
17: Nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones informativas de este viernes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Muy buenas. Si no hay imprevistos, habrá acuerdo sobre presupuestos en Cataluña el próximo lunes. Acuerdo entre el PSC y Esquerra que debe validar antes el partido de Oriol Junqueras. Además, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo de la Generalitat Valenciana en la época de Mazón por filtrar una grabación manipulada de la EMET la tarde de la Dana. De manera que parecía restar importancia a la gravedad del temporal, cuando en realidad la Agencia Estatal de Meteorología advertía de todo lo contrario.
17: El tiempo, de momento, sol, pero nos espera un fin de semana de lluvias y casi casi de invierno en algunos puntos del país. Información de Jordi Carbó.
0: La tarde se presenta más soleada que la mañana, pero aún así con nubes y chubascos, incluso alguna tormenta en el centro y la mitad este de la península, también en Baleares. Especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares, es aquí donde las tormentas dejarán más agua, en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Descenso generalizado de temperaturas se notará sobre todo en el norte, con ambiente un poco frío. Y esta próxima noche, las heladas ganarán protagonismo en gran parte del interior peninsular. El fin de semana, en general, va a ser soleado y con temperaturas que irán subiendo poco a poco, sobre todo las máximas.
17: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
16: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
2: Vaga Rodalies els mateixos dies que l'educació pública. Els maquinistes de Renfe Catalunya estan cridats a aturar-se el 27 de maig i el 5 de juny. Els convoca Comissions Obreres i UGT per l'incompliment del que asseguren es va pactar amb el govern després de l'accident mortal a Gelida.
22: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
2: Avui la vaga de mestres és a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
23: El que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
2: Hi ha protesta ara mateix en marxa davant la seu del PSC, la capital del Segrià. De seguida hi anem en directe. Avui que sabem que Oriol Junqueras ja té tancat un acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Tots dos l'escenificaran dimarts, sempre que la cúpula d'Esquerra l'avali el dia abans, dilluns, en una reunió del Consell Nacional del Partit. De moment, el president català des de Califòrnia...
24: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: Vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, ara la condició és engegar el que s'anomena el tren orbital, un macroprojecte ferroviari de 5.000 milions que s'acabaria com a mínim el 2040. I Esquerra crea una guia per alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat, les ocupacions als municipis on hi governen o on hi tenen representació. L'ha elaborat l'alcaldable republicà a Vic, és Joan Ballana, que demana la direcció del partit.
25: Els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
2: De seguida l'escoltem, diu que ja en molts pobles aquestes mesures contra la inseguretat, els alcaldes republicans ja les estan aplicant. En aquest informatiu també anirem a la Fira de Montjuïc, que és el primer dia del Còmic Barcelona, 44a edició d'aquesta històrica fira.
26: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
27: El còmic es una puerta de entrada a la lectura.
2: Fins diumenge s'hi ha convidat a més d'un centenar d'autors. Tot això en un divendres de mitjans de maig on, atenció, la neu ha tornat al Pirineu. De nou a les cotes altes, per sobre els 1.500 metres, les muntanyes s'han tenit de blanc. Temperatures que s'han situat avui sota zero, a menys 4 al port de la Bonaigua, fins i tot hi han sortit les màquines llevaneus. S'han recollit uns 2 centímetres de neu. Atenció, aquesta nit, que serà el moment amb les temperatures més baixes, Jordi Carbó.
0: Després d'un matí amb molts núvols, però que han deixat molt poca aigua, la tarda es presenta amb estones de sol i moments de núvols, però núvols més actius. De fet, entre aquesta tarda i el vespre, compta perquè algunes tempestes podran descarregar amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona. En alguns casos, en calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. El Pirineu plourà, sobretot a la cara nord, amb cota de neu que arribarà baixat dels 1.500 metres. I és que la temperatura durant aquesta tarda serà més baixa que les últimes tardes, ambient força fresc, i aquesta pròxima nit, també demà al matí, tindrem gelades a tot el Pirineu, però també a molts punts de la Catalunya central i àrees agrícoles del Pla de Lleida. El cap de setmana, en general, farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar de manera apreciable durant les tardes.
2: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
2: Què tal? Bona tarda. El 27 de maig i el 5 de juny també hi haurà vaga a Rodalies. Són els dos dies marcats pels professors per les dues vagues totals a l'ensenyament públic i ara també pels maquinistes de Renfe a Catalunya. Es convoca vaga exactament els mateixos dos dies. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda, Joan.
2: Els maquinistes denuncien que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida.
28: Sí, per això fa poca estona els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han registrat la convocatòria prevista a les franges
1: vagues de matinada, al matí de 6 a 9 i a la tarda de 5 a 8 per reclamar més personal, sobretot interventors. Segons els pactes que van aturar les mobilitzacions al febrer, n'hi hauria d'haver una a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint. Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres.
6: Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament. I els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Les seves demandes també inclouen millores salarials, això sí, per resoldre-les abans d'arribar a l'aturada. Els sindicats també han demanat una mediació amb la Generalitat. Francisco Cárdenas, d'UGT.
7: La huelga es el fracaso de la negociación. Nosotros por ahora hemos intentado negociar. En la convocatoria de huelga hemos pedido la mediación del Departamento de Trabajo.
1: Pel que fa a CEMAF, sindicat majoritari entre els maquinistes, de moment no es planteja cap mobilització. Recordem que des de fa una setmana Rodalies torna a ser de pagament i que encara no s'ha recuperat tots els serveis d'abans de l'accident de Gelida.
2: Mentrestant, avui la vaga de professors és a l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida. Ara mateix continua tallada la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Al matí s'ha fet una marxa també per la Nacional 240 cap a Lleida. I ara mateix la manifestació és al centre de Lleida, ha anat a la seu territorial de la Generalitat, però ara els manifestants estan ja a la seu del PSC. Allà hi ha la Maricel Benavarre. Endavant, Maricel, què ens pots explicar?
8: Doncs més de 2.000 persones, segons la policia, més de 4.000, segons els convocants, participen en aquesta mobilització que té a la consellera Esther Niubó, a la Diana de les Crítiques, i a qui li demanen que plegui. Més recursos per atendre la diversitat, reclamen, i un augment salarial important del professorat, que diu haver perdut el 25% del poder adquisitiu des de l'any 2009, que és quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya. Rosa Aguilar és la portaveu d'USTEC a Lleida.
9: Els docents hem perdut l'equivalent des del 2009 al 2025, l'equivalent a haver treballat dos anys de franc. I el que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
8: A diferència d'altres manifestacions de mestres a Lleida, aquest cop hi ha hagut molta presència de policies i de furgonetes policials barrant el pas dels manifestants en totes les delegacions de la Generalitat, on s'ha volgut portar la protesta, així com també davant de la seu del PSC. Segons Ensenyament, el seguiment de la vaga aquí a la demarcació de Lleida ha estat del 15,5%, i alguns sindicats ja han anunciat que en properes convocatòries no descarten saltar-se els serveis mínims.
2: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix de la protesta d'aquest nou dia de vaga a l'ensenyament, en aquest cas a Lleida. Gràcies, Maricel, que vagi bé.
8: Gràcies.
2: Dilluns la vaga, recordem, el barcelonès. Dimarts, Maresme i Vallesos. Dijous, Tarragona i Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà la nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. Sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats.
16: Hora 14.
2: El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior arran d'aquesta polèmica. El govern ha decidit, però, mantenir-los en el càrrec. Així ho ha explicat la cúpula del departament als sindicats de Mossos en una reunió que s'ha fet avui per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villòria.
10: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
2: I amb aquest context, amb aquests ingredients, atenció, perquè sembla que ja hi ha un acord per nous pressupostos a Catalunya, o almenys hi ha un acord tancat entre Oriol Junqueras i el govern de Salvador Illa, que ara caldrà que ratifiqui el partit Esquerra Republicana. I és per això que l'acord no es farà oficial fins dimarts que ve, quan la signifiquin Salvador Illa i Junqueras. El president català continua, recordem, de viatge a Califòrnia.
24: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
2: Això deia aquesta matinada preguntes dels periodistes que l'acompanyen, però el més important és que abans que se signifiqui, dilluns, caldrà que aquest acord l'accepti el Consell Nacional d'Esquerra. És l'òrgan de decisió del partit amb una vuitantena de membres. El cap de política d'aquesta casa, en Xavier Balló, ens ho explica des de Califòrnia.
11: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
2: Quina és aquesta estratègia que ha repensat Oriol Junqueras? Doncs vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, que recordem es va tombar al Congrés, ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital. És una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallesos, Garraf, sense passar per Barcelona i que costaria uns 5.200 milions d'euros. A més, Ferran Dalmau, si es construís, s'acabaria com a mínim el 2040.
3: És un projecte que fa anys que corre, fa més de dues dècades el va presentar el tripartit i des de 2010 hi ha la reserva de terrenys feta. El govern de Pere Aragonès va fer més passos per recuperar la idea i en els últims mesos tant socialistes com republicans l'han tornat a treure del calaix. És una proposta trencadora perquè s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró, creant una gran línia orbital que, amb nous intercanviadors, a més es connecti amb les línies de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen, per arribar a una xarxa total de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, la meitat ja estan construïts, són part de l'actual traçat de l'R8.
2: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, carrega contra el pacte, en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte com aquest. Salvador Vergés deia això fa poca estona.
4: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues el 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
2: Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya, com estàs? Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: Molts oients es preguntaran per què es desenterra de cop aquest macroprojecte ferroviari, aquest tren orbital, com a exigència per uns nous pressupostos.
5: Sí, Joan. Esquerra necessita una bandera per aprovar ara sí els pressupostos de Salvador Illa i entén que el projecte d'una línia ferroviària que connecti la segona corona metropolitana de Barcelona té prou envergadura per substituir la demanda del traspàs de la recaptació de l'IRPF. Oriol Junqueras va jugar fort quan va forçar el govern a retirar els pressupostos. No va transigir davant del veto del Ministeri d'Hisenda amb l'IRPF i aquell gest l'obligava a buscar una altra demanda que Illa pogués acceptar, i la solució ha estat recuperar un projecte ferroviari que el tripartit ja tenia el seu calaix i que Pere Aragonès també va voler rescatar. Esquerra trasllada així una idea, que després de la crisi de Rodalies és qui més s'esforça per millorar la mobilitat. Però això té dos problemes. Un, que l'Estat s'ha de comprometre amb el cost del projecte, uns 5.200 milions, i que faran falta 14 anys per construir tota la línia.
2: Atenció, perquè també per uns nous pressupostos cal el sí dels comuns, que avui han avisat ja que caldrà tornar a revisar l'acord que ja tenien. Ja sí que Albiach ha dit això fa pocs minuts.
12: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
2: I de moment, el pròxim escenari electoral a Catalunya són les municipals d'aquí exactament un any i això ja es nota. Hi ha guerra oberta per ser el candidat de Junts a Barcelona. L'actual portaveu del partit a la capital catalana, Jordi Martí, ha plantat cara a la direcció i es postula per ser el cap de llista per les municipals de l'any que ve. La cúpula de Junts ha estat intentant trobar un líder més conegut a l'estil de Xavier Trias, però en no trobar-lo apostava per Josep Rius, diputat, portaveu del partit, home de màxima confiança de Puigdemont. Però segons ha avançat el Tot Barcelona i han confirmat fonts properes a la SER, ara Jordi Martí també es postula obrint la porta a unes primàries. En els darrers mesos, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat per ser candidat a Barcelona. I Esquerra Republicana també, en aquest cas, estan virant la seva estratègia electoral de cara a aquestes municipals. Estan formant, segons ha pogut saber SER Catalunya, atenció, estan formant alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat o les ocupacions a cadascun dels municipis on hi governen o on hi tenen representació. En Joan Serra, cap d'informatius, continua aquí l'estudi. Joan, és interessant avui l'entrevista que li ha fet la Marina Fernández del programa L'Aquí Catalunya a Joan Ballana, que és candidat del partit per l'alcaldia Vic i que ha elaborat una guia, un full de ruta sobre això.
5: Sí, En Joan Ballana té molta documentació al respecte perquè ha liderat la confecció d'aquest discurs de seguretat. El partit ha repartit a candidats i seccions locals un protocol per actuar en matèria de seguretat on els alcaldables tenen una guia amb respostes a casos pràctics. Per exemple, què poden fer si una comunitat de propietaris pateix una ocupació delinqüencial? Com reforçar, per exemple, el patrullatge de la policia de proximitat? O quin marge hi ha per denunciar comerços que puguin infringir la normativa municipal? Com deies, avui a l'Aquí Catalunya hem entrevistat el candidat a l'alcaldia de Vic, en Joan Ballana, que és l'autor d'aquesta guia de la qual Oriol Junqueras també ha donat el seu vistiplau. Ballana ha defensat que el nou full de ruta d'Esquerra ajudarà els candidats a ser resolutius en matèria de seguretat i discutir el discurs d'ordre a la dreta.
13: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions en molts pobles i viles i ciutats ja s'estan aplicant, no? El que passa que de vegades costa de dir-les. Però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
5: Esquerra ja ha fet les primeres sessions de treball en una desena de ciutats i també han fet una guia similar, però sobre temes de cohesió i immigració. La formació entén que seran dos temes que marcaran l'agenda de les municipals.
2: Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, moltes gràcies.
5: Un plaer.
2: Un minut i més notícies aquí a l'hora 14.
16: Cadena Ser.
14: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
15: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
17: Los airbags fabricados por Takata suponen un riesgo de seguridad para conductores de distintas marcas de automóviles en todo el mundo. Si conduces un vehículo fabricado antes de 2019, tu airbag podría estar afectado. Tu seguridad es lo primero para Citroën, DS y Opel. En sus webs han puesto a disposición de sus clientes información para comprobar fácilmente si tu vehículo requiere una reparación gratuita. Comprueba si necesitas programar tu reparación gratuita y conduce tranquilo.
18: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
28: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
29: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Són les 2:22. Atenció, perquè gairebé la meitat de llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. És la principal conclusió d'un informe que s'ha presentat avui, que alerta que l'economia catalana depèn massa de sectors com el turisme, el sector carni i els repartidors. Pol Valero.
1: Són treballadors altament subvencionats tots aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons l'informe Fènix, fet per un grup d'economistes catalans. L'economia del país aquest segle ha crescut gràcies a sectors amb nivells de productivitat i salaris molt baixos. Miquel Puig, economista, i Xavier Roig, enginyer i empresari.
31: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats.
32: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
1: L'informe també assenyala que el creixement general de l'economia catalana s'ha basat en l'augment de població gràcies a la immigració, però que, en canvi, la riquesa per habitant ha crescut més lentament i, de fet, s'ha allunyat de la mitjana europea.
2: Hi ha un mes per la selectivitat, un any més a l'àmbit mèdic es revifa la polèmica del districte únic. Sabeu que el sistema universitari permet a tots els estudiants entrar en qualsevol universitat pública d'arreu d'Espanya, independentment de la comunitat autònoma on hagin superat les proves d'accés. I això per alguns perjudica els que estudien en universitats catalanes. Susana Ruiz, bona tarda.
0: Hola, Joan, bona tarda.
2: Els col·legis de metges de Catalunya, els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en aquest sistema per garantir l'accés just i equitatiu als catalans o a les places que s'oferten a la comunitat.
0: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Per exemple, a Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només té un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis. Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
6: Utilitzar un sistema de percentils, de manera que es prioritzin un percentatge concret, o el 3%, o el 4%, o el 2%, el que correspongui, dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
0: Segons dades del govern, al curs 2024-2025, els estudiants procedents d'altres comunitats autònomes van ocupar el 46% de les matriculacions de primer any a les facultats catalanes de medicina. En casos com la Universitat de Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, el percentatge puja fins al 70%.
2: I què passa? Que molts d'aquests estudiants, un cop acaben la formació, quan ja són metges titulats, marxen de Catalunya per treballar en altres llocs.
0: La majoria dels estudiants de medicina no catalans formats a Catalunya marxen per motius com l'arrelament o l'elevat cost de la vida. El problema es repeteix quan acaben al MIR, la formació com a especialistes. Elvira Bisba és presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.
7: Llavors ens trobem amb que com aquests metges que hem format se'n van a casa seva i la necessitat de metges a Catalunya és molt alta i mantingudament alta des de fa una dècada, doncs ens trobem que els hem d'importar de fora. És un contrasentit.
0: Amb l'agreujant que molts dels metges contractats en altres comunitats o en altres països no s'han format amb els mateixos nivells de qualitat que ofereixen les universitats catalanes.
2: I fa uns dies que en ple Passeig de Gràcia més d'un centenar de persones hi passen la nit amb cadires, mantes, fins i tot menjar. Per què? Doncs per ser els primers en comprar un rellotge d'edició limitada. Un rellotge que és una reedició molt més barata d'un de luxe. Hem parlat amb alguns d'ells, molts estan fent cua, pagats per altres persones, com si fos una feina. D'altres admeten obertament que en volen comprar un després per revendre'l. Martí Ramírez.
8: Sí, tot i que els rellotges no es llançaran a la venda fins demà, hi ha desenes i desenes de persones que porten acampant des del dimarts en ple Passeig de Gràcia per no quedar-se sense. La majoria, però, estan fent cua per revendre'ls, com sol passar amb els articles d'edició limitada. Ens ho expliquen des de la mateixa cua de passeig.
9: Desde que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. I d'ahir lo vuelven a revender.
8: També crida l'atenció que algunes persones que fan cua estan a sou i fan torns, ja sigui per col·leccionistes que no volen fer la cua o per pàgines de revenda que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
9: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
8: I és que aquests rellotges formen part d'una col·laboració amb una marca de luxe. Els seus models solen superar els 50.000 euros, però aquesta edició limitada es vendrà per menys de 500. La diferència de preu és tan gran que a Wallapop ja es poden trobar a la revenda per 4.000 euros.
2: Anem pels esports. Ha estat una matinal intensa al circuit de Barcelona amb la disputa dels primers entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. L'expectació màxima, recordem la categoria reina, tot i que no hi ha Marc Márquez. El fet més destacat, la caiguda de Jorge Martín. Però també hem d'anar a les Palmes. Ja ha arribat el Barça femení per disputar la Copa de la Reina demà a les 9 amb dues baixes importants. Des de la Fanzone, al centre de les Palmes, Joan Tejedor, bona tarda.
10: Bona tarda. L'expedició blaugrana aterrat a Gran Canària poc abans de les dues del migdia, hora catalana, sense Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, i també sense Caroline Graham Hansen, l'extrem noruega, arrossega problemes físics des de la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, i tot i que ja s'entrena amb el grup, encara no ha rebut l'alta mèdica i treballa per arribar en plenes condicions a la final de la Champions del proper dissabte contra l'Olímpic de Lió a Oslo. L'equip blaugrana farà l'última sessió d'entrenament aquesta tarda a l'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, on ja s'han venut més de 23.000 entrades, més d'un 70% de l'aforament. Abans de la sessió parlaran en roda de premsa el tècnic culer Pere Romeu i la defensa Marta Torrejón. Els podrem escoltar a partir de 8:45 a la graderia del balcó. La final de la Copa de la Reina és demà a les 9 de la nit, hora catalana, i enfronta el Barça amb l'Atlètic de Madrid.
2: I aquest és el cap de setmana més esperat de l'any pels amants del còmic. Aquest matí ha obert les portes al Còmic Barcelona, l'edició ja número 44 d'aquesta històrica fira, que aquest any convida més d'un centenar d'autors. Anem fins al Pavelló 8, a la Fira de Montjuïc, on hi ha en Marcos Ferrer. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix em trobo davant de la porta de la Fira del Còmic de Barcelona, aquí al Pavelló 8, a Plaça Espanya, perquè avui ha tornat un dels esdeveniments clàssics pels aficionats als còmics i al manga. Hem pogut parlar amb gent vestida de superherois i tota mena de personatges de ficció que han vingut a gaudir d'aquesta fira.
4: Yo vengo de de los Teen Titans.
5: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
11: Venimos con un grupo de alumnos. El cómic es una puerta de entrada a la lectura.
12: Tenemos que dar una vuelta, pero de momento guay lo que estamos viendo.
3: La directora del Còmic Barcelona, Meritxell Puig, ha dit que estan molt contents de poder seguir celebrant aquest esdeveniment únic a Europa i aquesta vegada esperen superar els números de l'any anterior quan van tenir 110.000 visitants. A la Fira del Còmic, autors nacionals i internacionals omplen els més de 200 estants, tot pensat per complir els aficionats del còmic aquí a Barcelona.
2: I també avui, però a Sabadell...
13: L'esperança.
2: Comença el festival Ambassat des d'avui fins diumenge al Parc Catalunya. Propostes amb indie, electrònica, pop-rock. Avui actuen Dan Peralbo, demà el Petit de Caralil i diumenge Greta, Mishima i la Luke Big Bang. Amb ells arribem a dos quarts. Continua la informació aquí a la SER, ja ho sabeu, demà hora 14 cap de setmana amb Gemma Alegrí i també diumenge. Que tingueu bon cap de setmana.

0: això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare, a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa un pi.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens sí. Anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava... A ellos ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del matí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal. Però, papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de... 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: És fluorescent la meva estrella.

0: brillant. No és possible el que he vist. He vist un gip sense manies.
1: Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara canviem radicalment de terç perquè d'un aristòcrata com l'Alfonso de Vilallonga passem a un activista com el Carles Sagués. El Carles és un dels activistes més emblemàtics de Badalona, ja que porta anys i panys dedicant-se en cos i ànima a intentar fer d'aquest món un lloc millor, sobretot per a aquelles persones sense recursos. Primer ho va fer des del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament i ara que ja està retirat tant de la política com de la seva feina de professor, ho fa des de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Això sí, el Carles no ha estat sol en tot aquest camí, l'han acompanyat un munt de persones i entre elles està la seva dona, la Carme, a qui el Carles va voler dedicar la cançó que està sonant, La meva estrella, de Quico Pi de la Serra.

0: el llapis de memòria de l'activista Carles Sagués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, torno a dir, que podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? En temps. I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així, una mica irònicament, el Quico. Em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que ens van ens hem trobat... tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som... Bueno, jo crec que som dos en uno. Això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? Tenim i socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses en aquesta direcció, no?
0: Quants anys porteu junts?
1: Em sembla que ara aviam farà més que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Començar a sortir junts, sí.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo la vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20. O així, si
0: tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja
0: dit.
1: No, ja estava a la facultat, ja és veritat, sí, sí. Però vull dir, la coneixia, tal, era d'amics de... Amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem coneix, un recital, un partit de la penya.
0: Clar.
1: I, clar, Badalona, un punt de trobada és un partit de la penya, també.
0: Yeah, yeah.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, sí.
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però sí. Crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava de classe... soc llicenciada en Geografia i Història i havia d'anar a classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a la... de l'ensenyament i pedagogia tal, ha sigut directora durant molts anys de l'Escola Pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell, i bueno, ja sé, també ella és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de que s'ha posat en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, perquè jo ja també era delegat sindical, en la feina, tot això, llavors de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, negociació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb temes de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però un altre tipus
0: de
1: formació i de docència.
0: Que, clar,
1: sí.
0: Els que sou professors de matèries més humanístiques, per sí. Dir-ho d'alguna manera... filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi o no. Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, no sé, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en barrades futures també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions i com, en general, la gent, les persones, ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Hi ha un punt polític, també, en explicar història.
1: I tant.
0: Que també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a Lorca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el temari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial, era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens sentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, perquè hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes, no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això
1: és...
0: estava molt al final del llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Però havia d'explicar que no era una alternança política normal. Ara governa PSOE, ara PP i ara Franco. No. Això és una altra cosa.
0: Un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? Ha sigut el consorte.
1: Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per tenir una vida
0: i després crec que teniu fills també, anaven a la teva escola, a la seva...
1: No anaven amb cap dels dos.
0: Va, també això ho teníeu molt ben separat, eh?
1: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir ara farà 9 anys, quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha també ens ha afectat moltíssim, clar, i que a la vegada... Bueno, també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, això, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics, també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn, i també potser ens ha ajudat a tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement, si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
0: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però...
1: Bueno,
0: com pots, no?
1: Ho vas fent, soc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no? I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, noi, un home, va ser un home...
0: un senyor.
1: Molt bon. La Mary també ens ha ajudat molt.
0: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
1: Sí, és això. Has de... la cosa és aconseguir conviure, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
0: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porroig. Com ho fem, això?
1: En Genís li encantaria.
0: Doncs va,
1: li encantaria.
0: Que sonin els Pirrits Porroig. Sí.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirritx Porroig, una nena del llapis de memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que sí. Aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Exam Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un... Com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: És ben xula,
1: per, eh? Sí, no, està bé.
0: El seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que amb Maite Saitut ho has dit T'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, no, jo la relaciono perquè sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet. Mm. Que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
0: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
1: Sí, que la penya tenia... Bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara.
0: El
1: tenia
0: Rudy.
1: El Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador.
0: Pau Ribas. El Malet. Sí, sí.
1: Bueno, un equipàs. I vam guanyar, guanyant el Madrid i en el Baskonia.
0: L'anfitrió.
1: La Vitòria també. I aquesta cançó era la que sonava molt en allà, constantment. I també, per mi, és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal.
0: Tots allà.
1: Tots en allà i ens ho vam passar molt bé. I llavors aquesta cançó la recordem. Quan la sonem sempre, amb quin tornem a guanyar la copa i tot això, no?
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
0: Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del Xavi Mira. El Xavi és un d'aquells actors que, després de tants anys dedicant-se al teatre i també d'aparèixer sèries tan mítiques com Jet Lag, Vent del Pla o Física o Química, a tothom li sona, però molts no acaben d'ubicar-lo. De fet, ell mateix ens va explicar que l'han parat pel carrer unes quantes vegades per dir-li que el coneixien, però que no sabien ben bé si era de la tele, del poble o de la família llunyana. En tot cas, el que molta gent no sap és que abans de convertir-se en actor, el Xavi es dedicava a la perruqueria i a ser cantant d'orquestra. El tema de la perruqueria li venia per herència familiar, ja que tant el seu pare com la seva mare eren perruquers, i l'afició per cantar la va mamar des de ben petit a la terra que el va veure néixer, és a dir, al Coll, i precisament el seu primer gran ídol musical va ser un cantant també alcoià, Camilo Sesto.

0: llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira, també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto, que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, jo a veure... no em tocava per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa, i a sobre nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres! Sí.
1: Llavors jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, amb l'escapotable vermell.
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de 15 anys.
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar una mica. Defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Però amb dues copetes vas al karaoke i amb
1: exacte,
0: això, bueno, ho dones absolutament tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, amb el Camilo.
1: Sí.
0: Vas arribar a creuar paraula.
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys... una visita que va fer el Camilo allà al coll, li vaig dir al meu amic: hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir: vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare llavors quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses: aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, no va
0: bé. Però molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional, era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer. I molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil. Vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però, i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple. No? Que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no?, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la.
0: Sí, anys més tard li podries haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a... Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell que
0: te'l deixaria allà, no? I se n'aniria i ara queda
1: sí,
0: clar
1: ja del que
0: estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí, sí, sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern.
0: Era... Però tots a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber, el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur i
0: perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu. Mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, sí,
0: a tot, un degradat...
1: Absolutament tot.
0: A una especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un...
1: Sí, bueno, van començar a portar-se els tossos molt, molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això
1: a...
0: Això t'agradava, tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors, i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava, sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar, no?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna coseta li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, et pescaran els pentinats tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara, ja no es... ara si et fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, la parella amb la que porto 32 anys, i és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: La Visa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: Fent teatre. Vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge amateur que es feia al Coi d'un amic i dramaturg

0: currículum, sobretot al principi, i allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
1: Sí, no us heu equivocat.
0: No.

0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta con un signe. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins. M'agafa tu os que més estimava.
2: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de tota una institució en coneixement sobre l'islam com és la Dolors Bramon. La Dolors és doctora en llengües semítiques i en història i ha dedicat gran part dels seus 82 anys de vida a l'estudi de tot el que envolta l'islam. I parlant de vida, amb la cançó que està sonant, M'aclame a tu, el poema musicat pel gran Ovidi Montllor, marxem en aquella etapa de la seva vida, a principis dels anys 70, quan la Dolors va marxar a viure a València amb el seu marit d'aleshores, és a dir, amb l'Ernest Lluch, el polític que desgraciadament va assassinar ETA ara fa una mica més de 25 anys, i també amb les seves filles. En fi, anem a veure què més ens explica la Dolors.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramon, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València. Com és que aneu a viure la família Lluc Bramon a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé, això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no?
1: Perquè des de València... Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals... L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que, saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies, eh? Si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir.
0: Home!
1: Hi ha suplements.

0: Però a la primera edició ens la vam descuidar.
1: No passava
0: res. Bueno, jo no, però...
1: Una altra.
0: Qui fora?
1: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
0: sí,
1: en Ciclopèdia.
0: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
1: Enric?
0: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
1: I què tal aquests 8 anys allà a València?
0: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a casa, de dia sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
1: I per què torneu?
0: Per què? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
1: Sí, 78 estem.
0: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
1: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
0: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
1: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
0: No.
1: No?
0: Impossible.
1: Impossible?
0: Jo no ho he escrit mai. No
1: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
0: que amb l'estil... Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
1: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
0: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé si no et deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una agulla lliure i moguda.
1: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
0: No arribaven a 20.
1: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
0: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
1: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
0: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
1: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
0: No les recordaré i em quedaré tan ample.
1: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
0: Cap problema.
1: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
0: Sí, clar. 3 filles surten d'una bona relació.
1: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
0: I tant.
1: El dia que van assassinar l'Ernest?
0: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. I jo vaig haver els de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les 3 filles, una era a Vilassar de Mar i les altres 2 aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
1: Que fort.
0: Fortíssim, però ja està.
1: I, Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això...
0: Terrorisme i islam no poden ser 2 paraules que vagin de costat.
1: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
0: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència... de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics, em corregeixo.
1: I per què diem tan alegrament terrorisme islàmic?
0: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, Terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
1: I que s'emparen en la religió.
0: Aquest és el doble mal.
1: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
0: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes d'etarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
1: Bueno, qui vulgui entendre, que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
0: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
1: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però allò... ja m'ho deixes aquí i dic, home, ja no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
0: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però s'hauràs de quedar amb les molles.
1: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
0: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
1: Què és la xària?
0: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Si un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i, per exemple, a Aràbia Saudí, fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
1: Ni amb un mòbil, no?
0: Ni amb un mòbil, exacte.
1: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
0: que cada Alcorà... Que cada un retorna...
1: No, per
0: cada
1: fer manera, de dictador.
0: Cada persona, cada dictador, diu que xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que seria una altra cosa. És una entelèquia.
1: I tant.
0: I fa molt de mal.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Així que res, marxem a descansar una mica i ens retrobem dilluns a les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i el de sempre. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Bueno, somos un público reducido, pero entusiasta.
1: Claro, hombre, claro.
0: La Pegatina en Radio Barcelona, Benjamín Prado en Radio Barbastro, Iñaki de la Torre y un servidor en Radio Madrid. Bueno, pues nada, muy bien, ahora volvemos, venga.
2: En Al Campo, del 15 al 17 de mayo, tienes los jamoncitos de pollo XXL a 3,5 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Al Campo sales ganando. Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Los airbags fabricados por Takata suponen un riesgo de seguridad para conductores de distintas marcas de automóviles en todo el mundo. Si conduces un vehículo fabricado antes de 2019, tu airbag podría estar afectado. Tu seguridad es lo primero para Citroën, DS y Opel. En sus webs han puesto a disposición de sus clientes información para comprobar fácilmente si tu vehículo requiere una reparación gratuita. Comprueba si necesitas programar tu reparación gratuita y conduce tranquilo.
6: Salut!
7: Però brindes amb aigua?
6: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
8: Salut!
9: Salut! Salut! Salut!
6: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
10: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
11: Del 20 al 31 de maig al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
12: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
16: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
19: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
3: La Ventana, con Carles Francino.

0: Cadena SER.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: Fabià Puigcerver va ser escenògraf, figurinista, director d'escena. Des de petit va tenir clara la seva vocació.
9: Jo recordo que em passava hores i hores a casa fent teatrinos i fent escenaris, diguem, caixes de sabates, amb el que fos, però jo ja vaig començar en aquell moment a realitzar escenografies.
8: I va dirigir i escenografiar grans autors. Va treballar obres de clàssics com Shakespeare, Molière o Chekhov, aportant-hi una mirada contemporània. A més, Fabià Puigcerver va ser un dels fundadors del Teatre Lliure l'any 1976. Precisament, al Lliure de Gràcia, al bar, es pot veure l'exposició Fabià Puigcerver amb mirada d'infant. És una mostra col·lectiva del material plàstic elaborat per l'alumnat de sisè de primària de l'escola La Sedeta de Barcelona. Un recorregut visual per la trajectòria vital de Puigcerver i pels inicis del Teatre Lliure, reinterpretats des d'una mirada neta, lúdica i creativa, comissariada per l'escenògraf Sebastià Brossa. Puigcerver, una de les figures clau en la renovació del teatre català contemporani, va morir el 31 de juliol de 1991, amb només 53 anys. I fins al 31 de juliol es pot visitar aquesta exposició.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al balcó, ciència amb Salvador Massip, que ens explicarà com aprendre estant inconscients. I a les 8 els Oterons parlen del JOMO i una mica també del FOMO.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7. Avui el balcó és a Nou Barris, en un centre cívic que es diu Can Basté, i hem vingut amb en Jordi Mir. Hola, Jordi Mir, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Perquè avui és 15 de maig i fa 15 anys del 15M. Per què aquí?
1: Per què aquí? Perquè aquí, avui, aquesta tarda, s'inaugura una exposició que és un projecte, crec que, molt interessant, perquè durant aquell temps la gent de Nou Barris i des d'aquest espai van fer com una crida perquè les persones compartissin aquells documents que estaven elaborant, aquelles imatges que estaven guardant. En aquest centre cívic tenen una especial atenció per la fotografia, tenen un treball que fan quotidianament d'exposicions, de xerrades, de diferents tipus d'activitats, i és un exercici de memòria col·lectiva per recuperar 15 anys després, aquelles imatges que es van generar en aquell moment i que jo crec que avui ens donen elements per pensar potser una mica diferent d'alguns altres tractaments que es fan sobre el 15M ara.
0: Són una seixantena de fotografies, Plaça Catalunya de protagonista. Hi ha també algun dels cartells que hi havia aleshores, deia així: no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir, democràcia real ja, i sobretot els del 15, del 15M. Estem parlant de 2011. No hem vingut sols. Hem decidit portar dos periodistes, activistes, ho eren i ho són, compromesos sempre amb la igualtat, amb tota la temàtica social, molt admirats. Els llegim a la directa, al crític. Anem a presentar-los. Qui hem decidit portar? Va, presenta'ls tu.
1: Hem decidit portar, o hem convidat a que vinguessin el Manu Cimarro i a la Montse Santolino, dos periodistes, però activistes i segurament amb altres coses, vull dir, no sé si la figura del periodista els defineix només com a tal, dos persones que durant aquell temps van estar en les mobilitzacions, com tantes altres persones, però que també tenien una trajectòria prèvia i una trajectòria posterior, que jo crec que els fa interessants o particularment interessants per parlar avui del 15M des d'una perspectiva que potser no és la més habitual quan pensem avui el 15M, amb alguns dels tractaments que s'està fent, es fixa molt en la política institucional, on estan algunes de les figures que van a rebre la política institucional, però si ens fixem, per exemple, en les fotografies, aquí sobretot veiem gent mobilitzada, persones que van decidir anar a les places, en els carrers, per mobilitzar-se, i elles són d'aquestes persones.
0: Ha sigut molt bonic perquè han entrat aquí i de seguida s'han apropat a les fotografies. Jo crec que en Manu Cimarro s'ha buscat a la Plaça Catalunya. Manu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna, molt bé. Aquí, emocionat de... Bueno, una mica flipat que faci ja 15 anys d'aquestes imatges, perquè veient l'exposició és com que t'hi trasllades automàticament i sembla mentida que faci 15 anys, la veritat.
0: Quants anys tenies?
2: 21 anys, i ara que dèieu, no?, recordo d'on venia tot això. És a dir, ens hem de traslladar a una crisi que esclata el 2008, una gran onada de retallades, de desnonaments, d'acomiadaments, de molta indignació. Jo recordo que va haver-hi una vaga general, que fa que ara la paraula vaga general ni existeix en un repertori perquè no se'n fan, però va haver-hi una vaga general al setembre del 2010. És a dir, veníem d'un moment de gran efervescència social. I bueno, llavors en aquell moment va haver-hi unes manifestacions hipermassives, recordo que era el diumenge 15 de maig, però tota la gent que ens veníem organitzant, no?, moviment estudiantil, moviment contra la crisi, que la crisi la paguin els rics, no?, recordo totes aquelles manifestacions de l'1 de maig, vam dir, escolta, hem d'aprofitar aquestes manifestacions per anar una mica més enllà, per organitzar acampades. I bueno, jo crec que lo fort d'aquelles pensades, no?, d'anem a liar-la una mica més, vam comptar amb una cosa que es deia Twitter, que ara mateix està en mans de l'extrema dreta i en mans d'unes grans corporacions, i ho està aprofitant una altra gent, però en aquells moments ho vam aprofitar nosaltres. I llavors tota aquella organització primigènia va connectar a través de les xarxes socials amb una ciutadania indignada. Una ciutadania indignada que és que jo recordo perfectament, el no hi pan para tanto chorizo, si pensem que el 2011 esclata el cas Nos, esclata el cas Gürtel, el cas dels ERES es comença a instruir, llavors hi havia una indignació social de, hòstia, ens estan dient que ens retallen la sanitat i per l'altra banda estan robant. Llavors a través de Twitter vam connectar, jo crec, amb tota aquella gent.
0: Montse Santolino, tu estàs fent que sí, t'he vist fent fotografies de les fotografies, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta. I una mica, com diu el Manu, recuperant una mica aquella efervescència, aquell bon rotllo que ens va donar tot això. Jo era bastant més gran, vull dir, clar, aquesta...
0: No t'ho he demanat, però si tu ens va...
3: Jo puc dir, però Clar, jo venia, o sigui, igual que jo venia de la campada del 07, vale? Dels anys 90. Jo havia començat ja a activar-me als anys 90. De fet, jo ja era d'una generació que pensava que això ja no tornaria a veure, que em jubilaria sense veure-ho. I, hòstia, aquella mani del 15M, quan vam veure tot allò, quan vam veure tota aquesta gentada, i molta que no coneixíem, o sigui, no era la gent organitzada de tota la vida, tot i que la gent organitzada efectivament va ajudar a tot això, però tanta gent que no coneixíem, llavors va ser com un uau, una altra vegada ho hem aconseguit, no? Una altra vegada la gent s'està movent, i va ser bestial. I ara mirant les fotos, doncs clar, recuperar aquell sentiment d'aquella mani de uau, això serà gran, és increïble.
0: Vas dormir-hi a la plaça?
3: No, no vaig dormir-hi, però no vaig dormir-hi perquè no, jo, prèviament, o sigui, nosaltres, igual que hi havia més mobilitzacions, la gent de les ONGs estaven fent unes altres manis, perquè també les retallades ens estaven afectant moltíssim. I llavors estava en un altre espai fent manis. Mm. I la primera nit, el primer matí que va dormir algú a plaça Catalunya, ja ens hi vam apropar a dir, podem venir amb vosaltres, podem traslladar la nostra mobilització. Mm. I crec que això va ser la tònica general, no? De que tot el que s'estava movent va acabar confluint a la plaça.
0: Manu, tu hi vas dormir.
2: Jo hi vaig passar moltes nits, però no vaig tancar els ulls. És a dir, jo me'n recordo d'estar amb el Jesús Rodríguez, per vista la directa, que aleshores sí. Érem companys, treballàvem junts, vetllant, perquè és que... Clar, o sigui, hem de pensar que és una acció que no estava autoritzada. Jo recordo la primera nit que hi vam arribar amb les tendes, que era la nit del dilluns, no?, que ja començava a haver-hi a Madrid, a València, la idea de posem tendes, ens quedem, venia la Guàrdia Urbana cada nit. I recordo amb una tendresa la nostra determinació...
0: De no ens mourem d'aquí.
2: De no ens mourem. És a dir, jo recordo de parlar amb la Guàrdia Urbana i dir... Bueno, perfecte, desallotgeu-nos, que ens portareu a Pla de Palau? Bueno, doncs posarem allà les tendes. Llavors jo recordo aquesta determinació i també aquesta incertesa de cada nit de dir, bueno, avui podem venir a desallotjar. Finalment, bueno, només cal veure les imatges, la massivitat, l'assistència, cada tarda l'assemblea era tan heavy que al final, bueno, va haver-hi un desallotjament molt violent, però va trigar molts dies en arribar.
0: Clar, per un professor d'Humanitats com tu, Jordi Mir, tu dius... Ho entenc perfectament. Tenia una lògica amb el context que estàvem vivint. Allò que estava passant a plaça Catalunya. Tu com a teòric...
1: Tenia una lògica, però no està escrit que hagués de passar. És a dir, ara quan la Montse deia, bueno, jo vinc de les acampades del 07, no? I pensàvem que això no ho tornaríem a veure. A mi m'ha vingut un flash del meu pare dient-me quan el Barça va guanyar la Copa d'Europa del 92, dient-me, això no ho tornaràs a veure, eh? Aquesta idea de que les coses bones passaran poques a la vida i no les veurem. I llavors dius, bueno, el Barça pues, ha guanyat altres copes d'Europa també, fins i tot ja han tingut equips més interessants, i dius, bueno, i això ho hem tornat a veure, no? I ho podem tornar a veure. Aquí, jo crec que la qüestió clau aquí estava en que molta gent es va mobilitzar, va sintonitzar amb aquest malestar, perquè això venia de lluny, hi havia una gent activista que estava intentant, diguem-ho així, fer avançar la mobilització, però una gran part de la població, que no necessàriament era activista, que es va polititzar, gent que potser ho havia estat i que ho havia deixat d'estar i que va tornar a polititzar-se i que va entrar en aquell escenari. Nosaltres ens va agafar el 15M fent justament una recerca que ens havien donat l'any anterior sobre el malestar dels joves amb la democràcia i com creaven formes de participació alternatives. Això ho havíem proposat juntament amb un grup d'estudiants de la universitat. I va ser com, bueno, això que vosaltres esteu proposant és el que altra gent ja està fent i ara de cop i volta ens ha aparegut aquí al mig de plaça Catalunya.
0: I jo expliquen a casa, que tinc joves, què era el 15M, la pregunta va ser, home, però si ara va tot de pena, mare, per què no hi ha un altre 15M?
2: O sigui, jo crec que el que hem perdut és l'optimisme i la determinació de dir les coses poden ser d'una altra manera. És a dir, jo és que ja et dic, la mateixa determinació de no mourem les tendes més enllà, hi havia un gran optimisme en el futur, de el futur pot ser d'una altra manera. Jo recordo estar votant amb un amic dient aquí comença la revolució, aquí comença, i el meu cervell en aquell moment creia que era possible la revolució. Ara em veig amb certa tendresa, perquè ja et dic, jo pensava, bueno, doncs aquí hem d'anar ara als centres de treball, després als centres universitaris. Hi havia una confiança en l'utopia, en les coses poden ser d'una altra manera. Jo crec que el que ara tenim malestar, ara tenim disgust, tenim ràbia, però el que se'ns està robant una mica és l'horitzó. I jo crec, o sigui, el que deia la Montse, de sense acampar del 07, no hi hagués hagut 15M. Sense 1 de maig no hi hagués hagut 15M. Llavors, jo estic convençut que tornarà a haver-hi un 15M, que serem més, que arribarem més lluny del que ha arribat aquest 15M. El que passa és que ens cal, o sigui, no deixar que ens robin l'esperança, que és el que està passant.
0: Montse, ens han robat l'esperança, doncs?
3: Sí, i l'ultradreta està treballant fortament per això, diguem-ne. I llavors, o sigui, primer que estic absolutament d'acord amb el Manu, que hi ha un fil de mobilitzacions, vull dir, perquè aquella mobilització del 07, dels anys 90, si mirem la gènesi, igual que el que hem comentat, o sigui, corrupció, manca de treball, els joves que tampoc no trobaven feina, uns nivells d'atur. O sigui, el que està passant durant dècades ja és que aquella nova democràcia en aquell moment ja estava fallant i s'estava trencant, i s'està trencant de moltes maneres, però després ja vam veure el moviment antiglobalització, després de vivienda, sí. Perquè això va començar molt abans de la PAC, que es va impulsar justament amb el 15M, després el procés, després les onades feministes, això segueix, o sigui, això va passant. El que passa és que per això, o sigui, una dels temes que hi havia el 15M molt fort era sense por, i una mica el tema és que ara justament què treballa la ultradreta? La por permanent a tot i a tothom. Llavors el canvi climàtic, que llavors no era la preocupació encara com la teníem allà, llavors justament sí, el que hem de recuperar és aquesta idea de que és clar que si ens organitzem, que és una altra cosa que ens estan robant, o sigui la capacitat d'acció col·lectiva, és clar que podem canviar les coses.
2: I crec que hi ha una altra cosa de les acampades que reforça això, que és que érem 4 matats, no és com dir-te, és a dir, el fet de veure'ns 20 persones...
0: 16 la primera nit.
2: 16 la primera nit, i per Twitter necessitem, recordo aquelles llistes que corrien, necessitem cordes per penjar capancartes, papers, gent amb cartrons, és a dir, no calen grans recursos. O sigui, és que no calen grans recursos per mobilitzar-se i per canviar, jo crec, el sentit comú durant aquests 15 anys. Jo crec que el 15M, molts cops, no, ara quan llegeixes els anàlisis després de tots aquests anys, és, bueno, no han aconseguit el que volien, els indignats han perdut. No es puc estar més en contra. És a dir, jo crec que, evidentment, no s'han aconseguit tots els objectius que volien els indignats, però, hòstia, hi ha hagut un canvi de sentit comú en tants àmbits. Ha girat, jo crec, en moltes coses la societat a l'esquerra, no? Llavors, amb molt poques coses, amb pancartes de cartró, amb 4 tendes de campanya, però amb determinació i optimisme vam aconseguir això.
0: Ell no ho dirà perquè és molt humil. Jordi Mir, tu precisament en Nació Digital esbosses 15 punts del que sí que va aconseguir el 15M. Per aquests que deien, Manu, que diuen doncs va ser una utopia fallida.
1: Sí, per les converses que teniu a casa, no? O sigui, jo entenc, per una banda, la frustració i fins i tot el desencís de dir no vam aconseguir tot allò que voldríem haver aconseguit, perquè el Manu estava pensant en la revolució, i en la revolució tot ha de canviar, i ara el que et trobes és un govern de coalició, per exemple, la política institucional, i suant per poder fer una llei d'habitatge o per intentar fer una moratòria de desnonaments. I clar, hi ha una gran paradoxa quan pensem en la política institucional, que és, per una banda, la gent que es mobilitza vol grans canvis. I els canvis culturals, els canvis, per exemple, de sentit comú que hi ha el Manu, tenen a veure amb això. El tema de la por, per exemple, que deia la Montse. Però després, els canvis legals s'han de fer a les institucions. I llavors, el trasllat del carrer, de la plaça, a la institució, és un trasllat sempre complicat. I la gran paradoxa actual és que alguns dels projectes polítics que van sorgir vinculats al 15M, ara estan governant amb qui governava quan va emergir el 15M, perquè qui governava quan va emergir el 15M era precisament el PSOE. Llavors, aquells que van dir no ens representeu, feu unes polítiques en favor dels poderosos, ara són amb qui has d'intentar arribar a acords. I aquí té una gran dificultat. Dit això, com a element també a valorar, si fem una mica de record o per la gent més jove els expliquem que quan hi va haver la crisi del 2008-2009, sí, les mesures que es van prendre, que van ser en part les que van animar la reacció del 15M, eren unes mesures molt d'austeritat. Salvar els bancs, la Sareb, aquest banc dolent,
0: sí,
1: acomiadaments. I després, quan hi va haver la crisi del coronavirus, en part del canvi generat pel 15M, les mesures no van ser iguals. Va ser intentar que la gent no perdés els llocs de treball, que poguessin haver mesures per fer un escut social. La gent que s'estava mobilitzant el 15M no es mobilitzava per això en concret, però aquestes mobilitzacions, això ho van fer possible.
0: Jo vull parlar una mica del paper dels periodistes. Jo ho era, jo estava a la SER, allà hi havia gent a la plaça, acampada, no sabíem què era, perquè ara tu parlaves de Twitter, Manu, però realment no sabíem què hi havia. Va haver-hi molta por, també. Hem de fer un mea culpa a tots els mitjans, perquè ningú s'atrevia a explicar ni a preguntar per què això, Montse.
3: Jo el que recordo justament era que la Gran Mani, ningú confiava en que fos una Gran Mani, els grans mitjans no la van... O sigui, a correcuit del dia següent van començar a dir què ha passat aquí, perquè no esperaven. O sigui, realment el que demostrava això és que bona part dels grans mitjans havien desconnectat absolutament amb aquest sentit justament, no?, que estàvem parlant, amb aquest malestar en tot el que estava passant. I bueno, d'alguna manera hi havia un periodisme blanc de classe mitja que s'havia desconnectat del carrer. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, clar, durant la crisi també van començar a fer fora periodistes. Recordo, sí, molts, sí, periodistes van ser, en aquella època, no, de les retallades, va ser la debacle també per la professió. I aquí va haver un canvi de xip també per molts companys i companyes. Però jo recordo el dia següent del 15M, uh-huh, quan s'està organitzat a la plaça, periodistes molt famosos trucant a telèfons de gent de la directa, mm-hmm, i de gent que sabien que estaven en organitzacions, de amb qui parlo, qui és el jefe, una altra, clar, cosa que...
0: Qui era el jefe?
3: Clar, no, bueno, però és un dels canvis,
2: sí, no,
3: és un dels canvis que, mm-hmm, s'han produït. Ara és normal que tu a un periodista li diguis no tenim portaveu, són diversos, i és normal. Llavors no, llavors buscaven un jefe per tot arreu, un portaveu, qui és, qui us representa, i nosaltres no ens representa ningú. Vull dir que aquí va haver-hi un canvi cultural també dels propis mitjans en, mm-hmm, molts sentits.
2: Bueno, és l'època de la... es comencen a financiaritzar, no?, les estructures dels mitjans de comunicació, els bancs, després de la crisi del 2008, caiguda de publicitat, comencen, mm-hmm, a guanyar molta presència i, per tant, segurament a trucar, no?, als directius, a dir, bueno, això no es pot tractar. Jo crec que els mitjans segueix passant una mica, no? Jo crec que hem evolucionat molt, però hi ha una gran desafecció. O sigui, jo crec que el 15M, el Jordi ho podrà explicar millor, però és el reflex d'una gran desafecció ciutadana. El crit de no ens representeu, no ens representen. Els polítics no ens estan representant, els mitjans de comunicació no ens estan representant. Jo recordo amb l'Ibai Arvide, des de la comissió de comunicació de la plaça, clar, no teníem portaveus, però alhora sabíem de la importància dels mitjans. Mm. Jo recordo en algunes tertúlies, a Can Basté, per exemple, jo crec que seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores, als matins de TV3, jo crec que ara mateix seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores. És a dir, hi havia una desconnexió, no?, del sentit comú de la ciutadania.
0: Té gràcia que diguis Can Basté, que estem aquí a Can Basté, en el centre cívic.
2: No, em referia al centre cívic, ja. Vull aclarir-ho. És a dir, em referia en tot moment al centre cívic. Però jo crec que aquesta llunyania entre ciutadania i sistema polític, sistema mediàtic, quan és massa gran, al final la cosa esclata, no? És a dir, surt com la lava, i en aquell moment jo crec que va emergir per Plaça Catalunya, per Portar el Sol, etc. I a tot el món, Jordi, perquè jo crec que hem de recordar que l'esclat d'indignació va ser a nivell global.
1: Clar, va ser un any en què havia començat a finals del 2010 amb Islàndia, si recordem, després del que es va anomenar les primaveres àrabs, no? En alguna... Aquí podríem trobar imatges d'algun cartell fet amb aquests cartrons que deia el Manu, que deia Plaza Tahrir, que era com una vocació de dir, bueno, allò que està passant a Egipte també és el que està passant aquí. Després van arribar, per exemple, a Occupy als Estats Units, no? Va ser un moment, sí, de grans mobilitzacions que tots tenien uns elements en comú, que és aquesta crisi de la representativitat, que ara, 15 anys després, és interessant veure com l'està intentant aprofitar l'extrema dreta, el feixisme, per dir, com que no us han representat aquests que van dir que vindrien a representar-vos, us han enganyat, nosaltres som els que veritablement us representarem. Jo recordo que el 2020 fins i tot Vox va fer un acte amb gent que presentava com gent del 15M per dir, nosaltres Vox som el veritable 15M, som els que volem canviar això.
3: I no només això, sinó que han copiat les formes de mobilització i organització i d'estar al carrer.
0: Clar, el 15M, o sigui, un referent mundial.
1: I és que tot el que triomfa, encara que et diguin que has perdut, després és copiat. I Elon Musk compra Twitter perquè sap que Twitter ha fet possible coses que ell no vol que existeixen. I ell ho diu obertament. Elon Musk no té cap problema amb dir obertament. És que Twitter ha fet possible mobilitzacions, l'expansió de determinades idees que jo no comparteixo. I llavors jo ho compraré, no per fer un negoci, sinó ho compraré perquè això sigui una altra cosa.
0: Jo us volia preguntar, per anar acabant, en títol personal, què va representar per vosaltres? O sigui, quan tot això acaba, és a dir, com us ha marcat aquest 15M de manera personal, ara que seguiu sent tan compromesos com ho éreu aleshores?
3: Bueno, jo ho he dit al principi que, bueno, quan portes molts anys pensant ai, estem, no passa res, estem baixos de moral, i n'hi ha, no? Aquests moviments socials, Jordi ho sap millor que ningú, que són molt cíclics, no? Llavors és el reencantament, després és del desencant polític, el reencantament. I com deien també al principi, el 15M no són ni molt menys els líders polítics que van arribar al poder institucional, sí, no, no sé què, no té res a veure amb això, té a veure amb tota una nova generació que es va polititzar i que continua al peu del canó de moltes diferents maneres a molts llocs, no? I per la gent que ja veníem una mica, no?, de lluny, doncs una mica, doncs això, una injecció d'energia i de dir això tornarà a ser possible. No sabem quan ni com, però tornarà a ser possible.
2: Jo em quedo amb el si se puede. És a dir, jo em quedo amb el concepte si se puede. És a dir, estic intentant transmetre aquest optimisme, ho podem fer, podem fer-ho junts, juntes ho podem tot. És que recordo molt aquesta sensació d'estar a la plaça. Nosaltres, companys, companyes, no som nadie, no tenim els mitjans de comunicació, no som els partits, de fet, me'n recordo, a part és que hi ha com una gran distància, no? Perquè jo recordo que a les municipals del 2011, que van ser, si no recordo malament, el 13 de juny, és a dir, com poc més després, va guanyar el Partit Popular per golejada. En canvi, al cap de 5 anys, doncs, diguem-ne que els ajuntaments del canvi doncs, es van obrir pas. Llavors, jo el que em quedo i el que m'ha quedat a mi personalment és...
0: I el que transmetràs al teu fill petit.
2: El que transmetré ja quan m'entengui sobre aquest tema és, escolta, sí que es pot en el sentit optimisme. Els resultats potser triguen, no? Perquè els canvis, tu quan els generes, en aquell moment potser no estàs recollint els fruits, però jo crec que gran part de les coses que estem vivint ara són fruit d'aquella estat d'indignació.
0: Mir, quantes vegades treus 15M d'exemple a les teves classes?
1: Home, ara el que passa és que els estudiants ja no el coneixen, el 15M, no han viscut. Llavors,
0: raó de més.
1: Hi ha un element d'explicació en alguns casos, però també, i això ha sortit durant la conversa, i ara podríem anar un moment cap allà perquè també podreu veure unes imatges una mica particulars, entendre que això... Jo m'agrada plantejar-ho com una mena de cursa de relleus. És a dir, pensant en l'atletisme, diem, les mobilitzacions es van donant al relleu unes a l'altre,
0: sí.
1: I també ara les generacions.
0: Ara hem canviat de sal, eh? El Mira doncs, ens està portant
1: en aquest
0: aquí.
1: Record, jo crec que ho han fet molt bé, han plantejat que el 15M...
0: Aquí hi ha fotografies de nou barris.
1: També té a veure amb les lluites veïnals, amb les lluites polítiques que van tenir lloc a dècades anteriors, de la mateixa manera que el 15M també tindrà a veure amb mobilitzacions actuals. Per exemple, no entendríem la potència del moviment pel dret a l'habitatge, el sindicat de llogateres, els diferents espais mobilitzats en favor del dret a l'habitatge sense el 15M. Clar. El 15M va posar en el centre del debat polític el tema de l'habitatge com mai abans havia estat. Però el tema de l'habitatge ve de molt lluny, ve dels anys 70 també, dels anys 60, a Nou Barris ho coneixen perfectament. I està molt bé que vinculem les mobilitzacions, per exemple, del 2011 amb les mobilitzacions...
0: Amb les lluites veïnals a Nou Barri del 70 i 80.
1: Quan es va ocupar per la planta asfàltica, per aconseguir l'Ateneu Popular, la reivindicació de transport... La gent
0: dels hospitals de barri, ambulatori...
1: Doncs totes aquestes lluites estan
0: connectades. Com sempre, Jordi Mir connectant. Avui hem fet la connexió aquí al Centre Cívic Can Basté, a Nou Barris. Ha estat un plaer, Montse Santolino, Manu Simarro, que hagueu refrescat els vostres records d'aquell temps i que hagueu dit... Escolta, que pot tornar a passar i no perdem l'esperança. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Mir, gràcies.
1: A tu.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Bona tarda, Anna.
2: Què ha passat i què recollim del dia?
1: Doncs la vaga de mestres a les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ara mateix hi ha una nova manifestació que està tallant la C-16. Els docents estan bloquejant el trànsit a la boca nord del túnel del Cadí en els dos sentits de la marxa. És una altra de les moltes mobilitzacions que han fet avui els mestres. Educació ha xifrat en un 18% el seguiment d'aquesta vaga, mentre que els sindicats l'han apujat fins a un 60%. La jornada de vaga l'està seguint durant tot el dia la Mercè Marc.
3: Una mobilització avui a Lleida tancant la setmana de protestes educatives i que ha començat amb talls a la Nacional 240 de bon matí amb contenidors que han bolcat a la via i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires que han acabat cremant en una foguera. Tot per cloure en una manifestació davant la Casa dels Gegants al costat de la seu del PSC amb unes 4.000 persones, 4.200 segons l'USTE, que els Mossos es rebaixen a la meitat i al punt de mira. La consellera d'Educació.
4: La consellera té algun problema de comprensió o de dèficit d'atenció. Avui volíem evitar haver de tornar a fer una altra jornada de vaga, però no ha estat possible davant de la inacció absoluta i de la manca absoluta de compromís amb el col·lectiu.
3: I si algun càntic ha estat el protagonista, aquesta versió d'un dia de partit. La jornada de vaga ponent a l'Alt Pirineu i Aran ha tingut un seguiment d'un 15%, segons Educació, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 60%.
1: Gràcies, Mercè. Les aturades de professors seguiran. Dilluns la vaga serà al Barcelonès, dimarts al Maresme i Vallesos i dijous a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. I sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats. El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior, però el govern ha decidit mantenir-los. Així ho ha explicat la cúpula del Departament als sindicats de Mossos, els que ha citat a una reunió per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villòria.
5: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma, als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
1: Gràcies, Andrea. I el 27 de maig i el 5 de juny són dies marcats a l'agenda per les vagues de professors. Aquests dos dies seran els de les dues vagues totals a l'ensenyament públic, però és que avui també hem sabut que hi haurà també vaga a tot el servei de Rodalies. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han convocat aquests dos dies, denunciant que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida, perquè no s'han incorporat el personal. Pol Valero.
6: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
7: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
6: I és Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
1: Gràcies, Pol. I en política, avui ho ha detallat SER Catalunya, el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han arribat a un acord per signar pressupostos. Es ratificarà dimarts, això sí, sempre que la militància d'Esquerra el validi dilluns en la reunió del Consell Nacional, que és l'òrgan de decisió del partit, que té una vuitantena de membres. Xavier Belló.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
1: Gràcies, Xavi. L'estratègia que ha repensat Oriol Junqueras és renunciar a la recaptació de l'IRPF i al Consorci d'Inversions després que es tombés al Congrés, i ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallès i Garraf, sense passar per Barcelona, que costaria 5.200 milions d'euros, però que això sí, no arribaria fins al 2040. I notícia d'aquesta mateixa tarda. Recordareu el Dino Marcelo Miller, l'assassí de 56 anys, que fa un mes va sortir de la presó de Lleida després de complir condemna, tot i que el propi centre va considerar que no estava rehabilitat. Doncs ha estat detingut aquesta tarda després d'haver intentat atracar a punta de pistola un supermercat de Lleida i amenaçar una de les treballadores. La Guàrdia Urbana l'ha pogut localitzar i detenir al cap de poques hores dels fets. Marizal Benavarre.
3: Ha estat cap a les 4 de la tarda. En Dino Marcelo Miller, sense cobrir-se la cara, ha entrat en un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes de Lleida, i amb una arma curta ha amenaçat una de les caixeres. La dona, segons han explicat els Mossos, s'ha posat a cridar i l'atracador ha marxat corrents sense fer mal a ningú ni agafar res del supermercat. Per les càmeres de videovigilància i per la descripció dels qui han vist els fets, Mossos i Guàrdia Urbana han deduït de seguida que es tractava d'aquest individu, l'assassí no rehabilitat, que va sortir de la presó fa un mes després de complir condemna. Al cap de menys de dues hores l'han trobat i detingut. No és el primer cop que aquesta persona assalta de forma violenta supermercats.
1: Gràcies, Marisol.
2: Teje, graderia del balcó avui des de Gran Canària. Com estàs?
9: Hola, Ana Puigvoltes. Molt bé.
2: Quin temps
9: clima
2: fa,
9: tropical.
2: Ja? Clima tropical, sí?
9: Clima tropical, sí, sí.
2: Després vindrà el carbó a dins de tot el contrari, eh?
9: Ha fet ventet durant el dia. Clar, ara soc a recer, perquè ara soc a la universitat a veure si aprenc alguna cosa, perquè hi havia un acte amb el president de la federació, amb el senyor Rafael Lozán, i també amb el president del comitè tècnic d'àrbitres, Fran Soto, amb la màxima responsable de les àrbitres, Yolanda Parga, aquesta dona que compagina el càrrec amb ser la dona del delegat arbitral del Real Madrid.
2: Sí.
9: Hi havia també Monora Montero, que és àrbitre andalús internacional, i sabem que és la setmana que és després de les entrevistes i rodes de premsa que ha ofert el president del Madrid, Florentino Pérez.
2: Clar.
9: I és avui l'han denunciat.
2: Hi havia ambient.
9: L'han denunciat davant del comitè de disciplina de la federació, en aquest cas el sindicat d'àrbitres, no el comitè tècnic d'àrbitres, no, que és el que depèn directament de la federació, sinó el sindicat d'àrbitres, que va aliar a l'ens regulador del futbol estatal, el que ha demanat al comitè de disciplina de la federació que obri expedient al president del Madrid, que estudiï sancions, a banda d'obligar-lo o fer-li un requeriment perquè de manera immediata demani disculpes, indemnitzi per danys als àrbitres com a col·lectiu i cessi de fer aquest tipus de declaracions. És una de les notícies de la tarda.
2: Sí.
9: A Florentino també l'ha respost Fermín, el jugador del Barça, a una entrevista al que t'hi jugues, que ha sigut fantàstica, que ha entrat a la broma amb les imitacions dels seus companys que fa l'Albert Bermúdez, sí, que ha entrat a respondre a Roncero, que va dir si pogués fitxaria Fermín pel Real Madrid. Per tant, amb tota l'actualitat del dia i amb tota la prèvia que ara mateix està parlant Pere Romero,
2: que demà tenim final.
9: De la final de demà,
2: Copa de
9: doncs farem
2: Reina.
9: Una graderia del balcó des d'aquí.
2: Escolta, deixa'm explicar que ahir arribo a casa cansadíssima, però poso el carrusel i passa això. Tremenda leyenda, no sé si em parlaràs avui una mica, infiltrat i altre
9: sí,
2: cop l'heroi, eh?
9: Sí, jo us ho vaig dir, que infiltrat, però sí, que això sí, no volia dir que anés de camuflatge, dir. Vol dir que s'havia de
2: és que vaig pensar
9: un calmant
2: en tu.
9: Muscular, un calmant per calmar el dolor.
2: I va i marca,
9: Sí, el de sempre, ho cantava molt bé la Núria.
2: Emocionant la Núria.
9: El de sempre, com sempre, on sempre i fent el de sempre, no? Es torna una vegada més. Mira, la gran notícia és que els tenim els dos fora del descens, l'Espanyol que ja hi era i ara també el Girona. depèn de si mateix per salvar-se. I la jornada unificada, la penúltima de Lliga, és diumenge, per tant avui no hi ha prèvies. Òbviament hi passarem també per sobre, perquè s'ha de remarcar que, tot i no aconseguir la victòria, el Girona doncs va aconseguir aquesta posició que ara el situa en bona disposició de salvar la categoria.
2: Teje, doncs acaba de disfrutar aquest clima tropical, que aquí fa una rasca que flipes, i que vagi bé demà.
9: Sí, no, gaudir poc, perquè el matí hem començat amb les fanzons i després entrenament de l'Atlético, després el del Barça, ara aquesta taula rodona, ara ens anem al sopar de directives, perquè quan venim venim a pencar. Però, escolta'm, us farem dentetes perquè com a mínim no ens mullarem.
2: Vinga, Teje, que vagi molt bé. A quarts de nou l'agradaria. Fins ara. Carbo, com estàs?
10: Gaudint de què bé heu precisat que era un clima tropical el de les Canàries.
2: Home, és que increïbles avui les estampes de la Vall d'Aran nevada. I aquesta matinada, tu vas dir que seria una mica Mordor, tot congelat.
10: Una mica Mordor. Pensa que ahir a la nit ja em vaig discutir amb l'Aimar Bretos, perquè ell és molt amant de la calor. Mordor, no, això és fantàstic. Pensa que d'aquí una setmana ens estarem queixant de la calor i tindrem molta calor per tot l'estiu. Ara és moment per refrescar les cases i afrontar l'estiu, que sí, així ens afectarà. Dius neu a alguns punts del Pirineu, però també a les parts més altes del massís del Montseny, a part de moltes comarques que han quedat blanques per la calamarsa. Ha estat molt efectiva en calamar-se aquestes tempestes, que encara estan actives, però aniran desapareguent al llarg de la nit. I al cap de setmana, primer de tot, destacar aquest Mordor que deies, que en realitat es traduirà amb gelades, malauradament, a àrees agrícoles demà al matí. Sí. No seran moltes hores sota zero, però hi haurà les condicions favorables. Després, demà, en general, farà sol. A la tarda, ja, temperatures més agradables, màximes al voltant dels 20 graus. Alguns xàfecs demà a la tarda, també, a les comarques de Girona i Barcelona, però més locals que avui. I diumenge, temperatures una mica més altes i de nou sol, però amb alguns xàfecs, de nou sobretot a les comarques de Barcelona i Girona.
2: I com deies, ja ho concretarem dilluns, però pujaran les temperatures.
10: Passaràs calor. La setmana vinent et queixaràs, ja veuràs tu, et queixaràs de calor.
2: Gràcies, Carbó. Descansa. Bon cap de setmana.
10: Igualment a tots. Salut.
2: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:35 d'aquest divendres 15 de maig. Joan, què ha de sonar?
11: Shakira i Burna Boy.

0: Que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. Mm-hmm. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. Clar, hem passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries que enganxarà tant?
0: A mi m'agrada molt aquesta, eh? Mira. És veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, ara sí. No me'l sé, no, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la Shakira, eh? Perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu reconegut, us recomano moltíssim que ho feu.

0: havia parlat d'en Burnaboy, sí o no? És una meravella aquest senyor, que ha fet més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burnaboy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important, la FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que, clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop, BTS... I també, atenció, la Madonna. Que recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dance Floor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

0: Dóna'm ja la clau.
1: 7:43. T'he triat això, Salvador Massip. Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, m'agrada, m'agrada. No
1: t'agraden, eh? Dan Pere Albo i el Comboi. És que avui a l'Ambassat.
2: Ah, molt bé.
1: Però ja, jo no dono de si ja de tants concerts.
2: Hi ha més coses avui, eh?
1: A mi hi ha més coses. I demà també. Després en parlem. Doncs això, avui comença l'Ambassat. Toca en Dan Pere Albo i el Comboi. Crec que pot estar bé. Són de Torelló, són fantàstics. I anem avui, va. Temps per la ciència. No ets a l'Eister, que bé, quan estàs
2: sí,
1: aquí.
2: Jo vi que venia aquí, a veure si fa una mica de sol, i ja veig que la previsió aquesta setmana...
1: Ja ho has
2: malament,
1: vist,
2: eh?
1: Que he dit en Carbó. Ah! Escolta, que la setmana passada vam començar parlant de l'antivirus, i aquesta setmana han tingut un nou virus que ha obligat a confinar el port de Bordeus amb 1.700 passatgers d'un creuer afectat per un brot de norovirus. Norovirus. És una gastroenteritis.
2: És gastroenteritis de tota la vida. El que passa que això passa sempre als vaixells, ho ha passat tota la vida, i no n'hem parlat. No se'n parla gaire.

0: Ell ho ha passat tota la vida i no n'hem parlat. No se'n parla gaire. Els primers interessats que no se'n parli són els creuers. Però el creuer, imagineu-vos, clar, és un lloc molt petit, durant uns dies estan tancats, moltes persones, fent-ho tot junts. Clar, si algun virus entra per allà, s'escampa com la pólvora, és evident.
1: Clar, Clàudia Matas, com estàs,
2: Què tal? Bona tarda.
1: Clar, que sigui en un creuer. Vol dir que torna a ser aquest ambient tancat...
0: Sí.
1: 1.700, que de quants es poden acabar contagiant?
0: En aquest cas és un virus que es contagia molt bé, és el contrari de l'antivirus, i també el contrari de l'antivirus té una mortalitat molt baixa. Llavors, el més possible és que hi hagi centenars, en aquest cas, de contagiats, molt diferent de l'antivirus. Mortalitat, hem vist que s'ha mort un senyor de 90 anys, clar, aquests virus afecten són més greus sobretot pels nens i per la gent més gran, o la gent amb patologies. Llavors, és el risc. En principi, no hauria de transcendir massa més que això. Una gastroenteritis, que és una putada, sí, però...
1: Ara direm norovirus, ara ja hem après,
0: directament. No? Jo crec que això és important. Primer, el que l'antivirus ha posat sobre el mapa és el fet que aquests virus que circulen en vaixells, que normalment eren virus entèrics d'aquests, de diarrea i vòmits i poca cosa més, que bueno, ja és prou greu, però no és... poden ser també virus més agressius com l'antivirus. O sigui, es pot generar un brot d'un virus bèstia com és aquest virus, és un virus que pot causar una mortalitat molt elevada en un vaixell. I això jo crec que hauria de portar-nos a revisar una mica els protocols de què passa amb un vaixell, perquè en aquest cas, una mica com amb la pandèmia de la Covid, que al principi no sabíem què fer, doncs amb el vaixell aquest es nota que tampoc sabíem molt bé què fer. Estàvem més acostumats a brots de gastroenteritis i no sabíem molt bé... No, no, aneu, et van deixar sortir gent. Clar, no pots fer això si és un virus tan bèstic com aquest.
1: Jo he visualitzat el típic... no, la safata anar passant i allò que et posa una mica el ranxo.
0: I el ranxo i el virus al costat. No?
1: Clar, i anar repartint, va així, no? Pot ser
0: així.
1: Qualsevol menjar...
0: Sí. No és, a veure, és que és molt difícil evitar-ho. A veure, s'ha d'anar amb totes les mesures de seguretat, però de la mateixa manera que els virus a les escoles circulen com bojos, o els quartels circulen com bojos, els creuers és l'altre entorn. Llavors, precaució i sobretot protocols. En aquest cas, si heu vist, a diferència d'altres casos de brots en un vaixell, la primera que ha fet ha sigut tancar-lo.
1: Però clar, és que tenim la psicosi,
0: exacte, doncs, però això és que és el que s'ha de fer, perquè no saps si aquest virus serà un virus que pot ser greu. A veure, dintre la gravetat aquest és el que menys, no? Sí. Doncs anem a fer protocols d'aquest, de si apareix un brot d'alguna cosa que no saps què és amb un creuer, tanca'l i després parlem després. Aquí xoquem, ho hem vist aquests dies, amb el tema legal. No tots els països, de fet, la majoria de països no tenen una normativa que permeti tancar la gent. Llavors has de deixar que la gent faci la quarantena a la seva pròpia voluntat.
1: Mira, és que de fet, tenim les quarantenes que estan seguint els afectats de l'antivirus, però cada país són diferents, clar, els protocols.
0: Sí,
1: però bastant diferents,
0: molt,
1: no?
0: Sí, heu vist, l'OMS va recomanar molt clarament, i el nostre protocol, i l'OMS es basa en científics, no en polítics, ni en lleis, el protocol científic hauria de ser 42 dies, que és més o menys el període màxim d'incubació, i a partir d'aquí segur que ningú el té. A partir d'aquesta recomanació, cada país ha fet el que ha pogut, el que ha volgut i el que ha pogut. Té les dues coses, no? Depèn dels polítics.
2: Sí, estava a Països Baixos, fan 6 setmanes de quarantena a casa dels afectats, els 5 francesos afectats d'antivirus estaran 3 dies a l'hospital i després 45 dies a casa. Els nord-americans entraran a unitats de quarantena a Nebraska, suposo que un búnquer sota terra on ningú salvarà què passa amb
1: ells. No, però hi ha un detall divertit, no? Bueno, que disposen de llits i equipaments com bicicletes estàtiques.
2: Bicicletes estàtiques. Això indica que estaran aïllats, de veritat.
1: I els britànics?
2: I els britànics aniran directament a un hospital del nord-oest del país.
0: Clar.
1: Que, poca broma, ara, abans de baixar, estava veient el virus de l'èbola, que ha rebrotat al Congo, que deia que podria ser un dels més greus de la història. Espero que no n'haguem de parlar divendres que ve.
0: Torna a ser un brot d'aquests d'un virus molt agressiu, de família similar, de família diferent, però més propera a l'antivirus, diguéssim, que no als altres virus. Transmet malament, però molt, molt, molt mortal. I aquest sí que et donarà, doncs, segurament, com sempre, un brot amb desenes de casos o pot arribar a centenes baixes i amb una certa mortalitat.
1: Però, com sempre, se'n parla poc, no?
0: Se'n parla poc, perquè aquest no ens arriba aquí. No està un vaixell de gent rica que s'ha anat a mirar els glacials de la Patagònia.
2: Doncs, sí, les últimes notícies crec que parlaven de 64 morts ja.
0: Sí, és aquest,
2: en molt pocs dies.
0: És d'esperar que la classe serà diferent. Però, bueno, si tot això serveix per prendre consciència una mica, perquè sobretot això, si legalment no podem obligar a fer quarantena, a fer coses, almenys que la gent prengui consciència de com és de greu, perquè n'han enganxat un que s'havia anat a la discoteca, no? Que havia estat en quarantena i estava allà de festa. Dic, home, a veure, una mica de serietat, no? Perquè...
1: Anem a parlar del clima, ara que estàvem dient

0: que aquí fa molt fred, s'han obtingut dades climàtiques de la Terra de fa 1,2 milions d'anys. Com s'han aconseguit aquestes dades?
1: Han agafat la màquina del temps, que havia ja s'ha anat endarrere amb una estació. No, a veure, de fet, és una màquina del temps, això, perquè el que fan és anar a l'Antàrtida amb uns d'aquests... aquestes broques immenses, foradar el gel i anar baixant, fins a emportar-se un cilindre de gel, que és l'equivalent a això, a 1,2 milions d'anys. O sigui,
0: els... I a quant de profunditat?
1: 2,8 quilòmetres han hagut de baixar per agafar això. El que passa
0: però
1: amb el
0: quina
1: gel...
0: broca hi ha de...
1: Pues, doncs en tenim, els científics fem aquestes coses, inventem broques d'aquesta mena.
2: I que no troben terra, vull dir, que això terra, és tot clar. Gel.
1: Exacte.
2: Són quasi 3 quilòmetres de gel.
1: Per això se'n van a l'Antàrtida, perquè és un lloc on el gel, clar, si us ho penseu, un gel que està a 3 quilòmetres de profunditat...
0: És que és la neta, això.
1: Clar, sí, és que no l'ha tocat ningú des de fa molt de temps, clar. S'ha anat acumulant gel i es va una capa, fins que fas, doncs, 4 quilòmetres o més de gel.
2: I què llegeixen d'aquell gel? O sigui, quines dades poden treure?
1: Allà poden treure moltes més dades del que penses, sobretot la composició de l'atmosfera de la Terra en un moment donat. Si calcules l'edat que té aquell gel, en funció de tots aquests paràmetres que fan els experts, i a partir d'aquí, fent una composició de, per exemple, mirar quant de CO2 tenia, sí? Poden deduir, en funció del percentatge de CO2 que hi ha en aquell gel congelat allà sota 3 quilòmetres, saben quin CO2 hi havia a l'atmosfera en aquell moment. I amb això va molt bé perquè poden predir coses com o calcular què passava quan hi havia aquestes edats glacials. A la Terra hi ha hagut uns canvis molt radicals. Hi ha hagut
0: èpoques glacials. Fulminaven tot, no?
1: Fulminaven tot. De cop i volta tenies una edat glacial que durava 1.000 anys o el que sigui, fins que es va estabilitzar una mica, diguéssim, el temps. Però això és habitual a la Terra. Llavors, això poden lligar-ho a les concentracions de CO2 que hi havia a l'atmosfera i deduir per què podia haver passat això. Per què de cop i volta hi ha una època en la qual les edats glacials eren molt freqüents, després es para, i després hi ha algunes que són menys freqüents però més llargues. Això va passar fa 1 milió d'anys i així.
2: Sí, que he vist el paper, deien que havia una edat de gel cada 40.000 anys,
1: cada 40.000
2: que trobo que és molt sovint.
1: Molt sovint, sí.
0: Però quan ens tocaria ara?
2: En 1 milió d'anys, vull dir.
0: Clar, quan ens tocaria ara?
1: Quan ens tocaria ara?
0: Propera, no? Clar, és que bueno, això és el que...
1: De fet, ja va haver-hi, a l'edat mitjana ja va haver-hi una mini edat de gel i ja havies de tirar més enrere, encara es creu que els humans hem patit algunes molt diferents d'aquestes que estem dient, algunes mini edats de gels que el temps era anormalment això de Winter is Coming, no? Que ve l'hivern
0: de
1: Joc de Trons. És una mica això, no? En principi, clar, això se suposa que ha canviat. Això era al principi de fa 1 milió d'anys o i més. Es creu que era per canvis de l'eix de rotació de la Terra, petites inestabilitats...
0: Però això està passant, no? Sempre hi ha un
1: canvi del camp magnètic, per exemple, que també ha anat canviant. Ara, a veure, jo crec que si hem d'esperar 40.000 anys potser no veurem ningú dels presents.
2: No arribarem.
1: Bueno, no ho sé, perquè els que estem investigant amb envelliment potser aconseguirem alguna cosa, però al principi no crec que ens hagi de preocupar una edat glacial. El que ens ha de preocupar és el canvi climàtic que estem forçant.
0: Clar, és que ja estem prou preocupats amb el que tenim. De fet, anem cap a la inversa, no? Més que edat de gel...
1: Anem cap als climes extrems. De l'infern. I bé, sobretot extremes. Ara estem veient, estem parlant molt del superniño aquest que ve. El sí. Niño és aquest fenomen meteorològic que ve de tant en tant en funció de l'escalfament de l'aigua de Sud-amèrica, que després canvia doncs, el corrent del golf, etc. Ens podríem anant cap a un estiu o cap a un any de temperatures extremes, per dalt i per baix, i això tenir uns mesos bastant intensos.
0: Ja les viuen així a l'Àfrica, no? De fet.
1: Doncs això.
0: Massip, la capacitat del cervell per processar informació.
2: Sí, perquè se sap que les persones a les quals se les administra anestèsia general cauen en un estat semblant al coma, en què la memòria i la percepció del dolor queden desactivades. Però un estudi ha demostrat que podem aprendre quan estem inconscients. Noves dades revelen que una part del cervell es manté sorprenentment activa, analitzant gramàtica, significat de les paraules parlades i fins i tot anticipar què es dirà a continuació
0: d'aquella no
2: conversa
0: això.
2: Mentre estàs anestesiat.
1: Estàs subat i estàs totalment fora.
0: Això
1: vol dir que el cervell no desconnecta al 100%. Estem parlant
0: com els taurons, que no dormen, que no sempre funcionen.
1: Passa que no ens n'adonem, però hi ha una estructura que és l'hipocamp, en aquest cas, que és el que està mirant, que està molt relacionada amb la memòria i tot això. Han fet una... Tenen ara uns electrodes per mesurar l'activitat neuronal mil·limètrica, gairebé neurona a neurona, i pots veure què s'activa, què no s'activa. Han agafat pacients doncs, que estaven anestesiats.
0: Demanant permís, no?
1: Jo, evidentment, no, aquestes coses s'han de fer amb molta...
0: Mira, estàs molt preocupat per l'operació que et farem, ara t'anestesiaran, i també observarem què aprens.
1: Ja que hi som.
0: I, bueno, ja que hi som.
1: La gent, si mai us pregunten si voleu participar en un estudi clínic, penseu que podeu acabar sortint en un programa de ràdio, perquè és important que ajudeu a la ciència. Doncs en aquest cas, feien coses com, per exemple, posar una sèrie de tons musicals i llavors un fora de to. Per exemple, un nascut entre Blanes i Madrid, saps? Una cosa que no quadra. I el cervell detectava que allò no quadrava.
0: Com? O sigui, com es nota?
1: Tenies una activitat neuronal i cop i volta, quan hi havia la nota o la paraula que no era, miec, sortia i s'anava...
0: Perquè el cervell
2: està esperant una altra cosa,
1: perquè
2: no?
1: El cervell està esperant...
2: Havia una previsió.
1: Entre Blanes i Cadaqués, i en lloc de Cadaqués li poses Madrid o una altra nota diferent, el cervell preveu el que ha de venir i de cop i volta veu que allò no és. I ho interpreta, ho sap. Sap que l'estàs enganyant. O sigui, tu estàs dormit, no te n'enteres, tu no te n'assabentaràs mai d'això, però el teu cervell està conscient, fins a cert punt conscient del que està passant.
0: Clar, em fa pensar, no té res a veure estar anestesiat amb estar en coma.
1: No. Bona pregunta, perquè podria ser que hi hagués uns punts en contacte. Al principi no, perquè l'anestèsia és una cosa controlada i no tan profunda, però precisament aquests estudis... obren la porta a pensar que la gent que està en coma potser pot tenir alguna manera de comunicació, d'entendre el que està passant, o es pot potser arribar a aquesta gent. Ara que tenim eines que permeten mirar més finament l'activitat neuronal, podríem veure-ho. Això està lligat a un altre estudi, també, que s'ha fet aquests dies, que s'ha publicat, en el qual el que fan és agafar persones que tenen somnis lúcids, aquests són les persones que quan dormen i somien, saben que estan somiant. De fet, a mi alguna vegada m'ha passat això.
0: Que fins i tot et lleves i pots continuar el somni
1: per exemple,
0: després.
1: No? O que estàs somiant i dius, això és un somni, parem-lo que s'està convertint en un malson. Sí. Això és el somni lúcid. Sí. Gent que té historial de somni lúcid, que vol dir que té un cert control o una certa sensació del que està passant, i els hi han posat això, música, els hi han posat un podcast, els hi han posat coses per veure que si estan, si ho poden processar-ho. I, sobretot, el que els hi feien era... Abans de dormir-se, feien un trencaclosques i no l'acabaven, un trencaclosques molt difícil, no? I els deien, vale, ara te'n vas a dormir, i el feien, mentre feien el trencaclosques, hi havia una música de fons. I te'n vas a dormir, i si somies amb aquest trencaclosques, intentes resoldre'l. Llavors, quan estaven dormint, els hi posaven la música del trencaclosques. I molts d'ells, un percentatge important d'aquests, començaven a somiar amb el trencaclosques. I començaven a intentar resoldre mentre somiaven i sonava aquesta música. Totalment dormits, eh?
0: O sigui, una mica Pavlov, no? Allò que deien...
1: Totalment, condicionat, el reflex condicionat a pensar en això mentre estàs totalment dormit. L'endemà s'aixecaven, s'anaven a fer el trencaclosques i els que havien somiat amb el trencaclosques havien avançat. O sigui, el resolien més ràpid perquè durant el somni havien processat. El cervell estava treballant amb el trencaclosques estimulat per la música.
2: Bueno, quantes vegades no hem somiat amb un problema que tenim i hem dedicat tota la nit a resoldre allò.
1: L'endemà, pam.
2: I el dia següent potser no és la solució del somni, però vas molt ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Ei, ara, no sé si t'has equivocat, tu has dit havíem... No, ho vas fer tu, no t'has posat.
1: No, dic havíem per als científics
0: dels científics.
1: És plural majestàtic, això.
0: Això podria... Clar, he pensat, ara és quan ells se són més, però no s'ha volgut posar de protagonista. El que queda claríssim és que del cervell encara queda tant per descobrir.
1: És claríssim, això, sí. Perquè, clar, tot això s'ha parlat moltes vegades, que si pots aprendre mentre dorms, tal i qual, fins que no tenim ara les eines per mesurar-ho, no podem estar segurs que tot això està passant, és fascinant.
0: Mira què t'estem posant, mira. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Tu somiaves amb anar a veure el sopar de cabra,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Era un somni lúcid i real.
1: Lúcid i real. I
0: on vas demà?
1: Vaig a veure el sopar de cabra, evidentment.
0: Home, que els vam entrevistar a balcó, ens ho vam passar.
1: A més, per mi és tornar al que era el Celeste abans, a veure el sopar després dels 30 i tants anys.
0: Doncs disfruteu, Massip.
1: Gràcies.
0: Bon cap de setmana. Nosaltres, res, una pausa i ja estan aquí els Otero.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com
5: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
6: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joyers comprem el teu or amb la millor taxació i el moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joyers, a Barcelona, l'Eixample, Toro Park i a Viladecans.
7: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
8: Volem portar la Champions des d'Oslo.
9: Futbol Club Barcelona!
8: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: Valorado.
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
14: Justo cuando abres la puerta de casa y te han preparado una fiesta sorpresa. Justo viene a presentarse tu vecino nuevo, que resulta ser un cantante famoso. ¿Qué haces? ¿Entras a la fiesta y le dices al famoso que otro día habláis? ¿Te pones a hablar con el famoso y le dices a todos tus amigos que repetís la entrada en un rato? Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más del día.
15: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: ¿Y si el periodismo no solo contara la historia, sino que la cambiara? Descúbrelo en Cómo contar un país, un podcast documental sobre cuatro momentos en los que el país ayudó a impulsar un cambio histórico en España. Ya disponible en la web y la app de El País y en todas las plataformas de audio.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Els divendres ja sabeu que acabem amb els Oteros. Miqui, Malcolm, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: Com sempre, es presenta?
2: Sempre diem el mateix. Ja. Superbé.
0: Superbé.
2: I a més, que, com que sento la cançó, sembla que faci 5 minuts, que s'ha sentit una setmana més.
0: És que passa molt ràpid,
2: no? Anem superbé,
0: no?
2: Fins que acaba la vida, saps? Anem dient superbé i llavors arriba l'última.
0: Fins al dia que us preguntaré què tal i direu una de pena.
2: Sí, una no, merda. No, clar. És que si dius bé, estàs mentint. Llavors has de dir superbé per...
0: Que a mi m'encanta sempre parlar del temps, però és que glaçarà aquesta nit, ha dit en Carbó.
1: Com? Sí? Glaçarà?
0: Sí, hi haurà llocs. O sigui, hi ha nevat a la Vall d'Aran.
2: Ja.
1: No entenc res, ja.
0: Ja està.
2: Canvi d'armari, una altra cosa.
0: Canvi d'armari, que vam parlar la setmana passada.
3: Ja s'ha quedat antic el programa la setmana passada, ja no serveix.
0: Mira, és que avui parlem d'un concepte, el JOMO. Dieu JOMO o HOMO? JOMO, no? Perquè és de join.
1: JOMO, sí.
0: Però abans que l'expliqueu, aquest concepte...
2: Tu dits gladiator o gladiator?
0: Gladiator.
2: I pantocràtor o pantocrèitor?
0: Pantocràtor. Ja,
2: hi ha una contradicció aquí, Anna.
0: Total, és que... aquest concepte neix com a contraposició d'un altre que és el FOMO. Hem faltat.

0: que sempre trieu vosaltres les cançons, però la Laura Boló del Fó, Laura, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tenies claríssima la fumiga.
1: Si volia regalar aquesta cançó perquè em sembla un temazo que explique clarament del que no voleu parlar, però que neix a partir d'aquest concepte que és el FOMO.
2: El FOMO, sí.
0: Què és el FOMO?
1: El FOMO és el fear of missing out, que és por a perdre't coses, por a no ser a un lloc determinat, perquè estàs a un altre lloc, potser, o perquè no estàs fent res, però és que tu vols estar a tot arreu, tota l'estona.
0: I que a tu et passa moltíssim.
1: A mi em passa moltíssim. L'estic treballant molt, va ser el meu propòsit de l'any passat, treballar el meu FOMO. Uh-huh. M'ha sortit a mitges.
2: Però és un FOMO digital o analògic?
1: No, presencial. O sigui, jo aquest cap de setmana tenia 3 plans.
2: Sí?
1: Evidentment, només puc anar a un, perquè són lluny els uns dels altres.
3: Dos.
1: Sí, totalment.
4: Clar, jo, home, hem de dir que el Mic i jo vam dir que llegiríem un llibre,
0: sí,
4: que es diu Jomo, que ha publicat Anagrama, de Juan Evaristo Valls-Boix, i vam llegir el llibre. I jo, fins a aquest moment, jo tampoc tenia molt clar el concepte FOMO-JOMO, jo pensava que FOMO era quan jo marxava de la festa i no volia marxar perquè pensava que en el moment que jo marxés passaria el millor de la nit.
1: També sí, pot ser això.
4: Això era el FOMO per mi. Però
2: és el síndrome Nitbus, no?
4: Exacte.
2: Esperes 30 minuts, 33 minuts, dius, i marxes i arriba el Nitbus.
4: Exacte. Aleshores, però clar, llegint aquest llibre he vist que no, que el FOMO és el símptoma del capitalisme més salvatge, és la culpa de la depressió dels nens, vull dir, és Darth Vader dels sentiments.
0: Sí.
4: I clar, aleshores...
0: Darth Vader dels sentiments.
2: L'estan mirant amb una cara, la Laura...
1: No, és que té raó.
2: Sí, perquè hi ha aquesta cosa com que...
0: És el Satan de la vida, no?
4: És Satan.
2: Darrere d'aquesta ambició com de voler accedir a tot el plaer i a tots els plans, el que amaga això realment és la por a perdre't.
1: Sí, i que no et deixi gaudir del que has triat a fer. O sigui, clar, el que estàs fent en aquell moment, ho estàs gaudint, però estàs sempre pensant en...
0: Això és FOMO extrem,
1: si
0: ja, anat... Laura.
1: Sí, que no? Per això us dic que l'he treballat, però no, ara ja no em passa això.
2: Això té... No, sí que et passa, sí. Però això té a veure seguint del teu cas, amb la sobreabundància. Tu tens 3 plans possibles per un sol dia.
1: Sí.
2: El problema és que tens massa plans...
1: Tinc massa amics, vols dir?
2: No. Pot ser.
1: No.
2: Però ja és aquesta cosa com de que pot ser en els plans del cap de setmana de Laura, en el menú de Netflix o en qualsevol altra cosa, de la sobreabundància d'oferta que et genera. Aquesta, ja el llibre cita un altre autor mort, lamentablement, però que ens agrada molt, que és el Mark Fisher, que parla d'adonia depressiva. És a dir, és la depressió no per tenir adversió, ni adversió al plaer, sinó per tenir una addicció al plaer, per buscar-lo massa, no? I en aquesta búsqueda és tot el que perds i en el que et converteixes en un zombi consumidor, perquè la imatge, per mi, la imatge mental que em genera el FOMO, ja no sé ni què homo és, el FOMO...
4: Sapiens.
2: El FOMO sapiens, la imatge mental que em genera és algú en el sofà, en realitat, no anant a cap d'aquests 3 plans, demanant globo i menjar a domicili, fent scrolling amb el mòbil i no fent res, però consumint tota l'estona mentre no fa res.
0: Però ara que dius de les plataformes, és veritat, això de Netflix, que tu tens un ventall tan gran que estàs una hora i mitja intentant triar i no acabes veient la pel·li.
4: Us en recordeu quan es parlava de sèries i eren El Soprano, The Wire i 3 més? Era tonta, limitat. Ara és infinit. No? Però per mi el FOMO era un festival de música. Un festival de música per mi és el FOMO, perquè arribes i dic, si vaig aquest, m'estic perdent aquest, però aquest m'agrada més, però bueno, aquest em diuen que és molt bo. I el que estàs allà i fas 18 quilòmetres perquè fas una mica de tot i al final no gaudeixes de res. No?
2: Però en el cas de la generació de la Laura, jo crec que és perquè pots seguir, diguem, o mirar imatges contínuament dels altres 3 plans que no estàs fent. Això és el que jo crec que et genera.
1: Clar,
2: també.
1: Clar, perquè estàs veient el que està passant i tu no hi estàs, no hi ets.
2: Però, no hi ets. No? I tot i que saps la trampa, que és que aquesta penya s'ho està passant malament.
0: Però creieu que és generacional.
2: És
0: generacional, perquè dius, de la jo tinc FOMO també.
2: Sí, però més atenuat, més no, crec que no és tan intens.
0: És a dir, puc disfrutar del que estic fent i del que...
2: No tens FOMO natiu, o sigui, tindria un altre nom o no ets altre... Crec que sí que és una cosa...
1: És que és molt activa, la...
2: No. Però ja el llibre recull les xarxes dels tants % de penya, per exemple, amb depressió, amb ansietat. Els menors de 25 són un 40 i pico per cent diagnosticats amb ansietat.
4: No, diu, el 15% dels menors de 15 anys tenen depressió. I ansietat, el 41% dels menors de 25 anys. Clar, és un percentatge bestial. Bestial. Clar...
0: Estem parlant d'ansietat, eh?
4: Ansietat, sí.
2: I té a veure amb això.
4: I no l'ha anat King Cole de quererte.
0: Ja. En contraposició, hi ha el Jomo, que aquí Claudio Matas apropa't al micro.
1: És que és el màxim representant.
0: Perquè, clar...
2: abans que parli, posem un temazo, que va. És perquè va de perdre. Anem a posar el loser.
0: Vinga.

0: Veig que és un geni de la música, a més tocant instruments i tal. M'encasta encara aquesta cosa que diu en castellà de soy un perdedor.
1: Home, com... hi ha un disco que es diu Odelay, perquè era com ell pensava que es deia Andele, però la idea d'un tio rapejant, que és un perdedor, sí, a mi sembla massa.
0: Aquesta cançó ha estat la meva banda sonora molts anys.
2: I mireu com ha saludat el Claudio, ha dit hola, què tal?
1: Hola, què tal?
3: És que ell no vol estar aquí. Ell té jo, no està aquí.
4: Clar. Si diuen, podries no participar avui a la secció dels Soteros, diria, que bé!
1: Això comença a ser no, lleig.
4: No d'anar.
1: Això és molt lleig.
2: Diem la veritat.
1: Però està ni Jomo de tot, menys de nosaltres, Claudio.
2: Vosaltres vau proposar Jomo i Claudio Matas va aixecar el dit. És a dir,
4: vaig dir, soc jo.
2: Soc jo.
1: Vale, explica'ns per què ets tu.
2: Per què?
4: A veure, jo he detectat, pot haver una boda d'algú que jo conec que ha convidat a tota la gent que està al meu voltant, sí, i a mi no m'ha convidat. I alguna gent m'ha dit, t'has sabut greu? I jo dic, no, m'ha encantat, em sembla un regalasso brutal.
1: Ens estimem tant que no et convido, perquè sé que et faria mal.
2: Però sempre passa, Claudio, hi ha plans que et deuen... No,
4: no, si no m'inclouen, jo ho gaudeixo molt. Quan em conviden, també. Però, no, però millor... si no em conviden, dic...
0: Però no és millor dir que no. Que et convidin, veus que t'estimes, però no puc, perquè...
2: Oh, això és el ple màxim, no, Claudio,
4: no,
2: doncs?
4: No. El Jomo, l'autèntic Jomo no joy, l'alegria real, és que no t'incloguin en el plan. Que puguis perdre tu d'una forma natural, sense posar excuses. Llavors, no vull inventar res per no anar-hi.
1: Però no hi ha acte política aquí, Claudio, perquè el Jomo el que diu... Jomo és veure, joy Jomo. Of missing out. Sí. O sigui, és el contrari de la por. Perdre't algo és la joia.
4: No, però ja està el plaer. El plaer és perdre tu però sense haver d'esforçar-te
1: no,
4: ni tan sols.
1: No és un plaer afirmatiu. No ets l'escriviente de Bartoli, del Melville, de preferir no fer-lo. Tu no tens el gest de dir que no. No t'han convidat a la boda, Claudio. Vull dir, la gràcia és dir no vaig.
0: No, és que no és el mateix. És un loser, però no és Jomo.
4: El plaer, l'important per mi en aquest concepte és el plaer. Sí. Quin nivell de plaer tens de perdre-te coses? I en el meu cas és altíssim.
1: Altíssim.
0: Però sí
1: tu que... celebres a casa, o sea, poses canapés a casa, celebres amb xampint la teva pròpia boda de no anar a la boda, no? O sigui...
4: és mira, això no ho he fet. I està molt bé.
2: I està molt bé celebrar-ho. Vosaltres teniu Jomo? A mi, Malcolm, dubto que tu en tinguis Jomo.
0: A mi m'encanta... abans parlava amb el Miqui. Clar, jo sóc d'un Jomo... Aquí critica... O sigui, el FOMO, diguem-ne, que és el capitalisme, i el Jomo és revolucionari. És el dir que no, és el contestatari... O sigui, hi ha com un activisme de... I, de fet, hi ha un capítol que es diu Cama, llit, que és com quedar-te al llit, però, clar, també es critiquen els llits rodons aquests de Hugh Hefner, perquè són tal... Però... Jo sóc molt... Més aviat, jo sóc un adonista del dolce fer niente. A mi m'encanta no fer res. I sóc d'aquestes persones que tot li fa mandra a priori. Un cop que ja les estic fent, ja em deixo...
2: Però, ja no vols marxar.
0: Però abans, jo sóc d'aquests que sempre que surt un sopar amb el millor amic del món, el que més estimo, dic, hòstia, per què no cau ara una tormenta, una... terrible, i dic, hòstia, no puc, perquè no vull dir, no, perquè no hi ha taxis, alguna cosa, una vaga de taxis de espontània, alguna cosa.
2: Val, és mandra.
0: Sí, jo sóc més aviat mandros, que no és exactament el mateix.
1: Però la
2: clar, Miqui, en canvi, jo sí que et veig a tu, més de Jomo.
1: No et creguis. Ah, bueno, de Jomo sí.
2: Sí, de Jomo.
1: Ah, moltíssim. Sí. No, però que sí que aquesta mandra, sí que això ho hem defensat aquí sense parlar d'aquest llibre, molts cops. A mi em sembla, la mandra em sembla molt revolucionària, i a més hi ha assajos i pamflets que em donen la raó des del final del 19, com l'elogi de la mandra de la Fart, no? Que algunes de les idees també... es recullen aquí, no? El mandrós afirma perdre's la cosa, és una afirmació, és un posicionament, jo no vaig aquí, ¿vale? Jo no vaig en aquests llocs, en aquests puestos.
2: Jo no vaig. Com què?
1: No em veureu en determinat tipus de reunions, en determinades situacions compromeses, en coses que en realitat no t'agraden i no et deixes portar, llavors no hi vas. Això és una qüestió que pot tenir a veure amb el teu caràcter, fins i tot amb la teva... ètica, amb el que sembla, té ideologia, fins i tot el que sigui. Però després hi ha el Jomo com a postura per baixar-te del carrusel rapidíssim de la vida moderna, diguem. Que aquest és un altre, no? O sigui, és com convertir... És com, d'alguna manera, polititzar l'ansietat, no? I convertir, diguem, l'ansietat, negar-la a través de no fer, no aparèixer, no dir determinades coses, no? No està en el mercat, no està a l'aparador.
2: No està al mercat.
1: I aquesta em sembla... O sigui, em sembla com com interessant, perquè a través d'això, si tu fas això, d'alguna manera arribes a la conclusió de que no és culpa teva, per exemple, no anar a un lloc o no arribar a una feina, sinó que té a veure amb una mena de plantejament injust sistèmic. És a dir, tu estàs rebentat i no et ve de gust perquè, diguem, tot va massa ràpid, passen masses coses, etc etc.
2: Però ara has parlat de culpa, és a dir, no és culpa meva.
1: Una de les grans coses del FOMO jo crec que té a veure amb la culpa, amb la culpa de, per no fallar a una altra persona, amb la culpa en general de no fer les coses, per exemple, la feina, de no saber dir que no, etc.
0: Clar, jo tinc un amic que treballa a una gran empresa d'aquestes de promoció de concerts i sempre em convida a concerts d'aquests importants. I d'aquests concerts que tothom fa 3 dies de cua, que està esperant perquè li donen una entrada i tal. I a mi em dona, quantes vols?
2: Quantes entrades?
0: I dic, no, és que no hi seré aquell dia, però potser falten 8 mesos, ja sap que és mentida. Però dic, no hi seré. Perquè després arriba el moment i dic, hòstia, m'hagués agradat estar aquest concert i tal. Però quan ho penso, dic, hòstia, ara fer la cua aquella, pujar fins a Montjuïc, on sigui, esperar tal, I aleshores dic que no preventivament i m'invento una excusa. Ja sé que mentir ja no és tan revolucionària, és una cosa neta, però m'invento una excusa que se sap que és mentida, perquè si, normalment ara els concerts són un any abans, i clar, doncs un any abans és impossible que
2: estàs donant una de pistes, la de gent ara que està dient que no, manguis, que és el Malcolm.
0: Aquest amic meu de Live Nation, no t'emprenyis.
1: També hi ha l'inrevés, dir que sí perquè falta un any, a mesura que t'apropes és quan veus aquest tipus, quan veus el cansament als ronyons de la cua, o quan veus això, ho veus quan t'apropes a la data.
3: Clar, però no creu que a vegades el JOMO pots fer que t'estanquis a la teva zona de confort i el FOMO fer-te coses? Perquè jo, per exemple, m'he apuntat a activitats i a fer coses per FOMO, que després penso, sort que m'hi he apuntat, perquè quina sortida de zona de confort i quin repte que he fet.
1: Però és que no, és que quina és la teva zona de confort? És que
2: la teva zona de confort,
1: Laura, està sent atacada per tot, s'ha de defensar la nostra zona de confort. O sigui, estem vivint en uns moments, diguem, que estan venint amb cavalls i amb lances cap a la nostra zona de confort. No hem de sortir nosaltres, ens volen treure, volen treure'ns la cavallera i arrossegar-nos cap a fora de la zona de confort. Queda't a la teva zona. Delimita, fes un fortín a la teva zona.
3: O sigui, cada vegada és més gran la meva.
1: Perfecte, llavors no és tan petita, llavors inclou molts interessos.
3: Perquè va sortir.
4: Hi ha una part del teu FOMO, Laura, pel que expliques, que té a veure amb la productivitat, que és una de les coses més odioses del món actual. Que és que estic desaprofitant el meu oci, no estic fent el meu oci a tope, no al màxim, millor, al seu límit.
3: Totalment.
4: Dius, no, l'oci, justament el temps lliure és lliure.
2: Però això sí que té a veure amb l'edat, no? Que és quan jo puc fer-ho tot.
4: No ho sé, perquè jo també he tingut la sensació que a mesura que em faig gran, i ara ho soc bastant, queda menys temps per fer coses. I potser podries agafar aquest rotllo de ho faré tot
3: també.
4: Ara perquè em queden 30 anys.
1: No, té sentit, perquè no hi ha ningú que dormi més que un adolescent i a mesura que et vas fer gran, dorms menys hores. Vull dir que el cos et diu, aprofita, nen, que s'està acabant això. Però
0: és veritat que el que diu Laura, vull dir, això d'intentar fer moltes coses, apuntar-te amb els plans, és que no tens... O sigui, és temps que sembla que és per tu, però no és per tu. A mi m'agrada, no sé si se'n recordeu aquella escena de Serious Man, aquella pel·li dels Coen, que va al rabí i diu que vol parlar amb ell, aquest tio està perdent la fe, i diu, vull parlar amb ell, i surt allà com la secretària i diu, no, està molt ocupat. I el veu allà que està assegut sense fer res, i diu, però si no està fer res. I diu, he's thinking. Doncs això per mi és un estat com de meditació, no necessàriament transcendent, sinó, vull dir, és un estat per mi de felicitat, és que, no fer res.
1: És, bueno, primer, o sigui, i té a veure també com amb l'exposició de la intimitat a les xarxes i tal i tal. No només tens molts plans, sinó que són plans que han de ser fotogènics, perquè els has d'ensenyar. Aquest és un altre. És a dir, tu has de fer aquest plan per ensenyar que l'estàs fent, no per fer-lo, sinó
2: però
1: per ensenyar.
2: Però d'aquí neix el FOMO, quan tu estàs veient a Instagram els plans que han fet els altres.
1: El FOMO és presencial, en el cas de la Laura, però en molts casos és digital, també.
3: Sí,
1: és, no,
3: sí,
1: no.
3: Hi ha molts casos que estàs de... Ai, hauríem d'haver anat aquí, i és com, bueno, t'he proposat 3 vegades si volies anar i no hi has volgut anar.
1: Vull dir que la teva manera d'estar a gust amb tu mateix i amb la vida pot ser mirar una rentadora i no faràs un vídeo d'Instagram, un reel d'Instagram amb això, però seria la gent, el cas és que fa...
3: Sí,
1: però la quietud de la que parlava el Malcolm amb Serious Man, realment en la tranquil·litat, en la calma, en la quietud, i jo vull posar una cançó que es diu Obsesión, ni más ni menos, és on tu, ho diu el llibre, on tu, diguem, diferencies l'ansietat i el desig, o diferencies, i d'aquí va la cançó, l'amor i l'obsessió, només quan estàs tranquil.

0: estás a hacer cosas.
1: Es perfecta.
0: Laura, el fomo estás a hacer cosas.
2: Només us diré,
0: que no atienden a la razón.
2: Només us diré que per fomo, per... Oh, no sé, on estaran els meus amics un dia, farem 50 quilòmetres caminant de nit del Prat de Llobregat a Montserrat.
0: Si però a mi això em sembla guai, veus?
2: Veus? Doncs pues això et deia, reptes, bueno, reptes.
0: No, pots
2: venir, si vols.
0: Puc venir al tram final, com el que fan el Camino de Santiago des de l'aeroport de Ryanair.
2: Estàs tenint fomo?
1: Estàs tenint fomo.
0: Home, és que aquest em sembla guai.
1: No et crec, Miqui, no et crec.
0: L'última, els últims 10 mesos.
3: No, però el que diu la Laura és també un fomo, diguem, el fomo social és una, mena, és una cosa de pertany a la comunitat, dels teus amics, no ser un menys d'aquests, vull dir, és un fomo diferent perquè és...
2: De tribu.
3: És una cosa tribal, exactament. Vull dir, però és... Vull dir, l'altre dia tenia l'oportunitat d'anar al Barça a veure guanyar el Madrid, ja sabeu que soc molt culer, i vaig pensar, i clar, tenia una entrada, però òbviament havia d'anar, no? I en el últim moment vaig pensar, i lo bé que ho veu... O sigui, em perdré totes les sensacions, el càntic i tal, però a casa meva, amb el projector, molt millor. Ja em vaig quedar.
0: Jomo.
1: Jo us vull preguntar per les víctimes del Jomo. És a dir, el cas del Claudio. Jo ara, imagina que el convido a una festa.
3: El teu casament.
1: No, una festa és igual. I em diu... No. Que jo m'emprenyo.
0: Ja,
1: amb els jomos. Heu pensat, parla aquest llibre de Juan Evaristo Vallsbós, dels les víctimes del jomo dels altres?
4: No, perquè parla de la cosa, ho enfoca, ho dirigeix molts cops més cap a la part laboral, no? Cap a poder dir que no, diguem, i cap a la desesperació que suposa dir que sí tota l'estona, no? Quan tu estàs corrent a tots els llocs i no saps per què, és perquè no li trobes un sentit massa sòlid a l'existència i a la direcció que ha pres la teva vida. Que era una cosa que abans teníem molt clara amb la religió, amb Déu, i que s'ha perdut i que jo no veig gratuït, que ara hi hagi aquest rebrot cultural amb Rosalia, amb els Domingos, etc. Perquè és veritat que no saps cap on vas i ja no hi ha res, diguem, que articuli, diguem, que li doni un sentit a la teva vida, no? Però això és el que fa el llibre, va més per aquí. Ara, el cas del Claudio, que té a veure amb les amistats, això és millor que ho responguis tu, perquè em sembla interessant.
5: Clar, no. L'altre dia em va sortir a Instagram un meme d'aquesta gent que fan pensaments i deia, el millor moment de la teva vida és quan arribes a evitar les excuses. Dius, no ho faré. Per què?
4: Perquè no em deus.
5: Perquè no. Sí,
4: podries
5: ni
4: dir,
5: tan sols
4: Claudio, recomano dir perquè no em ve massa de gust.
1: Clar,
4: no,
1: s'ha de ser una mica de tendresa, no?
5: Aquest era defensor radical de és no, no és no.
6: Això és com un capítol de Friends que li diuen a Phoebe, Phoebe, ¿me puedes ayudar? I diu, m'encantaria, però no m'apetece.
4: No m'apetece, clar. És veritat que jo tinc al meu grup d'amics un perfil Claudio, i et guanyes galons a base de nos, no? O sigui, després al quart cop ningú pregunta per què no. I, de fet, quan hi ha un sí, hi ha una enorme celebració. Clar. Perquè el que no ve mai...
5: Hi ha una dinàmica que la Laura podria donar fe, que és dinar junts els divendres.
2: És correcte, sempre ens diu que no.
5: Avui hem dinat sempre junts.
1: Avui hem dinat tots junts, hi havia un aniversari.
5: Sempre dic que no.
2: Perquè avui ha vingut. Però, a més, no poses excuses. Dius que no.
5: I es posen molt nerviosos tots, perquè no vingui. I dic, si ho passareu molt més bé sense mi. No, has de venir. I avui era el cumpleanys, l'aniversari d'una companya.
2: De la Clàudia, moltes felicitats.
5: Per la Clàudia s'ha d'anar. No li diré que no. Hi ha una part del jomo que afavoreix els altres, els que poden estalviar-se la meva companyia durant una estona del dia.
1: Però per què arribes a la conclusió que els altres estan millor sense tu?
5: No, jo perquè penso que sí, perquè pot ser no ser la millor companyia.
2: Clar, si no tens ganes d'estar... Clar.
6: Jo doncs, trobo que al llibre hi ha una certa contradicció, i és que parla molt de deixar la feina, deixar el que et diguin els jefes, clar... I tot això a mi em porta a ser aristocràtic. Clar, vull dir que és com la publicitat aquesta de la 11, no sé què, doncs, si ets rics pots no fer res, no? El dolce farniente és exactament una cosa aristocràtica, que ja et veus allà a la Toscana, i va passant el temps, però clar, dir que no a la feina, al poder, al no sé què... Ja, tu, si t'ho pots permetre, és perfectament.
4: És en un context actual, que jo crec que té a veure com amb una mirada més juvenil, de que abans, diguem, una carrera laboral, per exemple, sempre havia estat cruel, però ara, a vegades, a més és inútil. És a dir, vull dir, encara hi ha més tap generacional i la penya no pot accedir a curros o a contractes indefinits o al que siguin aquells paraïsos tropicals on passen coses com que plouen paneres per Nadal. Això ja no existeix, no? A nosaltres, per exemple, la meva generació, encara veies que podia passar si pringaves lo suficient. Vull dir, si gatejaves durant anys, per un passadís enorme, arribaves a un lloc on hi havia una panera de Nadal. En aquest moment...
1: I per clar, això és una bona explicació.
4: La nostra generació, per exemple, és molt, era molt més submisa. Feina, i en canvi, la de la Laura probablement...
2: No, no visualitzo la panera, no, no la visualizo.
4: No saps ni quina forma té la panera.
2: No, no sé què és una, no sé és una panera.
1: No, però és veritat, era allò d'escalfar la cadira.
3: I que no, falta, si acaben a les 7 i deien aquí ningú marxa a les 7, eh? Però tothom aspirava a una feina per sempre.
2: Però aleshores pots tenir FOMO i JOMO en diferents àmbits de la teva vida alhora?
3: Home, i tant.
4: Sí,
2: per exemple, tenir FOMO social, JOMO laboral...
1: Aquest és Miki, no, Miki? Tu series sí, pot... això, la barreja?
4: No, jo soc bastant JOMO aquí i allà.
1: JOMO,
4: ja. El que passa és que després em queden residus, eh? Perquè soc una persona que no m'agrada, diguem, com quedar malament amb altra gent i no m'agrada... I tinc aquesta cosa una mica calvinista, treballadora, que encara arrossego. Ara, la meva tendència, diguem, la meva pulsió ara seria cap al JOMO, definitivament. Molt
1: clar,
4: més que cap al
1: molts fons. Escriptors, de fet, els hi va bé el JOMO per tenir temps per ells.
4: Evidentment, i per tot el que no representa diguem, les perifèries de la feina d'escriptors que tenen a veure amb aquesta dimensió més social, que és anar a tot arreu, no? Que si, jo què sé, bé, tampoc és com convertir-te en Thomas Pynchon i no aparèixer a una foto.
1: O Salinger,
4: però,
1: no?
4: Però, o Salinger i amagar-te en un búnquer i veure la teva pròpia orina mentre escrius coses incomprensibles. Vull dir que pots anar a alguna cosa, no? Però que... Vull dir que tampoc cal anar a tot, que també clar, cal saber dir que
3: hi ha
4: no.
3: Un exemple que és un col·laborador de la SER, que és Ignacio Martínez de Pisón, sí. Que sempre diu que sí. Aleshores té bolos molt bons, però cada setmana té un institut gratis que se'n va, fa 380 quilòmetres, que li costa calés, i dius, però per què dius que sí? I diu, bueno, és com ho van demanar. Vull dir, hi ha autors que els costa dir que no. I jo crec que, com sempre, els editors, jo com a editor, l'editor bo, el bo de veritat, és el que sap dir que no.
1: Ah,
3: perquè
1: sí?
3: Si dius, no, però... Ja entres en una conversa, t'ho canvio, no, és que no està bé aquell final, però és que et canvio el final...
4: Et dic que no en un manuscrit, però jo crec que la feina d'editor també va amb aquestes relacions socials, vull dir que és part de la feina.
3: Clar,
4: no?
3: clar. Però bueno, que dir que no és important.
1: Escoltem un tall que heu portat.
7: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.
1: ¿Es Colin Smith?
4: Sí, es el prota de la soledad del corredor de fondo, de la... Bueno, de la novel·la, primer, de l'Alan Silito, que és un escriptor anglès de postguerra, de classe obrera, etc, i que es va fer després la pel·li, doncs, bastant famosa, no?, amb Tom Courtenay. Doncs el tio aquest que parla és un tio com que neix en una família desestructurada, que passa tota la infantesa pues, escapant de la policorrent i tal, i que no deixa de córrer en cap moment, ni tan sols a la feina i tal. En un moment donat, roba, en plan lute, roba una barra de pa i acaba en una mena de reformatori. Allà descobreixen que hi corre molt ràpid. Llavors el fan com que corri les curses entre diferents centres, aviam si la guanya. Llavors... No sé si dir al final.
3: Bueno, surt el llibre a la pàgina 25, vull dir que...
4: Pues,
3: s'atura.
4: Sí.
3: Ell s'atura en un moment, quan tothom espera que guanyi, s'atura abans del final i mira l'alcaide de la presó i dic, ara aquí m'aturo. I deixa que els guanyi els altres.
4: Somriu i fa una reverència i deixa passar els altres. A més, recordar que ell porta el dorsal 7 i el primer que l'avança porta el 14 i fa així. Amb aquest no, amb aquesta renúncia, amb aquesta joia de perdre... El que fa és denunciar, diguem, que no vol guanyar per aquest sistema que l'està esclavitzant de manera injusta.
3: Per això el JOMO és revolucionari i per això el Claudio és el nostre líder de la revolució.
1: Jo vull llegir.
4: El Claudio és el nostre comandante.
1: Laura, no, què volies és dir millor, per acabar? Ah, no,
4: és
1: ja
4: millor
1: està.
4: Viure estirat que viure de genolls, o sigui, com canviar la frase a partir de la mandra del Claudio.
1: Doncs haurem d'anar acabant. Teniu plans que no fareu, doncs, aquest cap de setmana?
4: Que ho sàpiguen
1: els vostres amics.
4: Jo ara estic parlant de JOMO tota l'estona i demà em toca dues presentacions de llibre, una darrere l'altra, amb el Sembla Mentida, amb el llibre de contes en català,
1: sí.
4: Una a Vic i una a Manlleu. O sigui que tant JOMO...
2: Quina hipocresia.
3: No? I jo portar nens a aniversaris i a llocs, i, bueno, increïble. Tot és mentida.
1: Oteros, JOMOs, FOMOs, Laura, Claudio, gràcies.
4: Sí, que FOMO, chico, JOMO.
1: Passeu un bon cap de setmana. Que bé ha anat aquests dos, perquè realment...
5: Ha sigut un plaer no perdre'm aquesta...
1: Ah, gràcies, Claudio.
2: No
1: bon cap de setmana.
3: Adéu, guapos.

tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Avui a cavall entre les Palmes de Gran Canària i Barcelona, perquè demà el Barça femení juga aquí la final de la Copa de la Reina a l'estadi Gran Canària, a les 9 de la nit de dissabte, hora catalana, contra l'Atlètic de Madrid. Busca l'equip de Pere Romeu el tercer títol de la temporada, just una setmana abans de la final 2-1, on esperem poder somiar amb completar el pòquer perfecte. Però és divendres, també hem de jugar una mica al qui signa, avui disc dedicat històric, i a més ens hem de posar al dia de moltes coses que han passat avui divendres 15 de març. El Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: El primer que hem de fer, però, és marxar cap a l'estadi de Gran Canària, perquè ja encara està en marxa l'entrenament del Barça, l'últim abans de la final, i abans hi ha hagut roda de premsa del tècnic Pere Romeu i d'una de les capitanes, Marta Torrejón. Ana Palet, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Teje, des de l'estadi de Gran Canària, on el Barça ara mateix està acabant d'entrenar per última vegada abans de la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Un escenari que demà estarà gairebé ple. S'han venut 25.000 entrades, un 80% de l'aforament. El Barça, que només té dues baixes, les de Graham Hansen i Laia Alexandri. Pere Romeu ha dit que Aitana Bonmatí està per sortir d'inici en una final. I, de fet, podem escoltar les sensacions del tècnic a la prèvia i les d'una de les capitanes, Marta Torrejón, que ha guanyat 8 de les 11 copes que té el Barça.
2: Dos setmanes súper, súper importantes per al desarrollo de la temporada. Son dos finales, nos debemos centrar claramente en la final de mañana. Mañana hacer un gran partido. Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid por el historial que tienen, por la cantidad de buenas futbolistas que tienen, por el juego desarrollado durante toda la temporada, porque es un equipo agresivo sin balón, es un equipo muy rápido arriba, por lo tanto, mañana deberemos hacer un partido impecable.
3: El equipo es ambicioso, yo creo que bien lo sabéis. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final, y esta primera final que tenemos mañana, pues es un primer paso también de cara a la semana que viene. Nos ayuda a preparar la que viene y ojalá sea poder levantar el título.
0: Demà vindran per la final les dues baixes, les lesionades Graham Hansen i també Laia Alexandri. Abans que el Barça, s'ha entrenat l'Atlético. El seu entrenador, José Herrera, i la italo-argentina Fiamma asseguren que tenen un pla per intentar derrocar el totpoderós Barça.
4: El Atlético de Madrid es un equipo que puede manejar varios registros. Ya no es solo lo que pueda o deje de querer el entrenador, sino saber entender que dentro del partido de mañana hay muchos partidos diferentes. Nos gusta el buen fútbol y lo que vamos a hacer es tratar de jugar, dar un buen espectáculo y por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentar ir a ganar el partido. Que
5: es una final, son partidos únicos, creo que las dinámicas o lo que es el entorno, pues bueno, no influye tanto y bueno, mentalmente tenemos el plan en la cabeza, ser responsables con lo que nos toca, que tampoco nos tire demasiado la emoción, sí que jugar con ese coraje y corazón como representa el club.
0: Riu Fiamma, pero el Atlético no hay terres a perder, ¿se lo creen de verdad? ¿Cómo lo preparan esto? ¿Cómo llega el Atlético? Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Teje? Buenas noches. Pues la palabra en el Atlético de Madrid es casi. Saben que la misión es casi imposible, pero precisamente esa esperanza es la que alberga el cuadro colchonero, que no descarta dar el campanazo mañana frente al FC Barcelona. Sobre todo apelando al lema del Atlético de Madrid, que no es otro que coraje y corazón. En lo deportivo, la única baja que tiene José Herrera es la de la central Silvia Lloris, porque ha confirmado que la guardameta y capitana Lola Gallardo está en convocatoria y la hemos visto entrenar bien, así que todo apunta a que será titular mañana en la final de la Copa de la Reina.
0: Per tant, Lola Gallardo l'esperem entre pals. En futbol masculí, fins diumenge no hi ha partits de primera divisió. Penúltima jornada de Lliga, un horari unificat a les 7 de la tarda amb el Girona fora del descens gràcies a l'empat d'ahir contra la Real Societat amb un gol una vegada més de Cristian Estuani. Estuani Coix és mig Girona. Diumenge a les 7 de la tarda tots els partits, excepte el Barça-Betis, que serà a un quart de nou del vespre. Avui el que t'hi jugues, hem passat una bona estona de ràdio precisament amb un futbolista que va arribar del Betis, en Fermín. De seguida l'escoltarem perquè ha contestat Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ha sigut protagonista aquesta setmana per la roda de premsa que va fer dimarts i l'entrevista que va concedir dimecres. I la notícia de la tarda és que el sindicat d'àrbitres, la ESAF, ha denunciat el president del Madrid davant del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol per les declaracions que va fer en roda de premsa i en l'entrevista parlant de corrupció sistèmica, de lligues robades i d'enriquiment il·lícit dels àrbitres. Són els tres conceptes que assenyalen els col·legiats que, a través del seu sindicat, com dic, han sol·licitat a competició que obri expedient sancionador al president del Madrid i, a més, en paral·lel, de manera cautelar, li faci un requeriment perquè deixi de fer aquest tipus de declaracions, perquè indemnitzi els àrbitres com a col·lectiu i, a més, perquè demani perdó de manera pública per aquestes paraules. El president de la Federació, Rafael Louzán, va dir abans d'ahir dimecres que no volia polèmiques amb el Madrid, però que estudiarien amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres i els serveis legals haurien de decidir si valia la pena endegar accions. Fons del més alt nivell del Comitè Tècnic d'Àrbitres diuen a Ser Catalunya que amb la denúncia del sindicat ja és suficient com a mobilització dels àrbitres perquè s'emprenguin accions i que no s'hi afegiran mantenint el perfil baix com a òrgan d'una federació que no vol polèmiques. Hi ha hagut un acte aquesta tarda en què hi havia el president del CTA, Fran Soto, també el president de la Federació, Louzán, que no han volgut fer més declaracions perquè diuen fora de micròfon que això només alimenta el soroll i que l'important que és que s'estudiï si són sancionables les paraules de Florentino ja és en mans del comitè de competició per aquesta denúncia del sindicat. Com us deia, Fermín López Aquest migdia el que t'hi jugues, el migcampista del Barça, ja ha advertit que Florentino s'havia equivocat.
7: Cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. No pot ser perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi. Era impossible que hagin robat 7 lligues i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí. No ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar. I nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar.
7: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. Si nosaltres diem això, també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol.
0: Recupereu l'entrevista, que val molt la pena. Parla de que es veuen molt a prop de jugar una final de Champions, que ha de caure més aviat que tard. És molt divertit el moment que el Bermúdez imita companys de vestidor, jugadors del Barça, i Fermín m'endevinant qui és. Respon Tomàs Roncero, que fa poc ens deia aquí a Ser Catalunya que se l'enduria al Madrid. Ho teniu totes les xarxes del que t'hi jugues i també al web de Ser Catalunya. I a Can Barça, avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la minya mal de les crítiques del ministre de Defensa d'Israel per mostrar la bandera palestina a la rua de celebració de la Lliga. Sánchez acusa el ministre israelià de perdre el seny o d'estar cegat per la ignomínia si el que fa és acusar Lamine d'incitar a l'odi, i destaca que el jugador del Barça només expressa la solidaritat de milions d'espanyols i que és un motiu més per estar orgullós del futbolista català. Del club no hi ha hagut cap defensa, no hem sentit res més d'aquest assumpte des que Flick va renyar en públic Lamine dimarts. A Madrid, Mourinho ha dit avui que el seu agent ja té una oferta de renovació del Benfica, però que ell no se la vol mirar fins que acabi la competició. I s'ha deixat preguntar pel divorci entre Arbeloa i Mbappé, que van veure escenificat ahir a la zona mixta i a la sala de premsa del Bernabéu, i, disfressat de defensa de l'entrenador, s'ha encarregat de recordar que ell té un vincle emocional amb el Madrid i que, a més a més, té experiència en gestionar aquest tipus de situacions.
9: Me duele porque es un amigo. Es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores. Les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás.
0: Arbeloa no n'ha agafat ni una de cana entrenant al Madrid aquests mesos. Mourinho deixant-se estimar, primer no volent saber res de l'oferta del Benfica i després fent aquestes declaracions del vincle amb el Madrid. Per cert, aquí a Canàries, l'exfutbolista merengue Fernando Morientes ha donat normalitat, igual que Florentino, als cops de puny entre companys i també, a diferència del president, a que aquestes coses es filtrin.
10: ¿Cómo se puede filtrar eso? Pues eso es más antiguo que el hilo negro. O sea, siempre se ha filtrado, se filtra, se filtrará por conveniencias de unos, de otros.
11: ¿Es verdad que todos los años se peleaban dos? Que pues ya...
10: No todos los años, pero siempre hay algún roce. Siempre ha habido. Yo he visto puñetazos en el vestuario del Real Madrid que no han salido.
0: En bàsquet, si parlem de futur d'entrenadors, el Barça ha desmentit avui de manera contundent que estigui sondejant tècnics per si li cal buscar un substitut de Xavi Pascual aquest estiu. Xavi Saissó, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça de bàsquet ha emès un comunicat en el que afirma que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte de la temporada vinent. Nega qualsevol amb Ivonne Ronsar rumorejat els dies. També ha fet una nota Misko Raznatovic, representant d'Ivonne Navarro, desmentint que ni ell ni l'entrenador vitorià hagin parlat-se. Veurem com acaba tota aquesta història que ha esclatat a les portes dels play-offs de la Lliga CB.
0: Gràcies, Xavi. Esperem que no desestabilitzi, que prou complicada està sent la temporada del Barça de bàsquet, ara que ve l'última opció de que hi hagi miracle i guanya un títol. En motos, avui hem tingut els primers entrenaments del Gran Premi de Catalunya del Mundial a casa nostra. Pol Riera, bona tarda.
8: Bona tarda, TG. Doncs sí, Àlex Márquez ha fet el segon millor temps als entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i el més ràpid ha estat Pedro Acosta, en una sessió accidentada per Jorge Martín. El segon a la classificació general, a només un punt de Marco Bezzecchi, ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la repesca per entrar a la Q2. També hauran de fer aquesta repesca els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins en un Gran Premi on, recordem, no hi és Marc Márquez per lesió. El seu germà Àlex podria ser una de les sorpreses en la carrera de casa i Aprilia parteix com a favorita, tot i que també està entre els candidats Pedro Acosta. L'acció a Montmeló pels pilots de MotoGP tornarà a partir de demà dissabte quan passin uns 10 minuts de les 10 del matí amb l'última sessió de lliures i a 10 minuts de les 11 del matí es farà la Q1, seguidament la Q2 i a les 3 se celebrarà la cursa sprint. La cursa llarga ja serà diumenge.
0: Per tant, estarem molt pendents del que passi a casa nostra amb les motos aquest cap de setmana. I també ha començat el bo i millor al Giro d'Itàlia. Avui, primera etapa en final en altura a la muntanya i primera victòria del gran favorit, el danès Jonas Vingegaard. Al final, en alçada, el Blockhouse li ha tret 13 segons al francès Félix Gall, que ha sigut segon en aquesta etapa. Per tant, ja comencen a posar-se al capdavant de la classificació els que estan cridats a endur-se aquest Giro d'Itàlia. Vingegaard, de fet, és el gran favorit després d'haver guanyat ja dos Tours de França. I acabarem amb futbol català, perquè aquest cap de setmana n'haurem d'estar molt pendents. Nàstic i Europa es troben per fugir del descens i buscar el play-off, respectivament, a Primera Federació, categoria a la qual vol ser l'any que ve el Reus. Jan Wiedemann, bona tarda.
13: Així és, Nàstic i Europa es veuen les cares amb dues realitats completament oposades. Quan només falten dues jornades per acabar la Lliga, els graciencs arriben amb l'objectiu de fer un pas gairebé definitiu cap al play-off d'ascens a segona divisió, ara mateix l'Europa és cinquè, amb només un punt de marge sobre el sisè classificat, el Cartagena. Per tant, els de Benítez que necessiten sumar per continuar depenent d'ells mateixos i mantenir viu aquest somni de disputar la fase d'ascens a la categoria de plata. El panorama és ben diferent pel Nàstic. Els tarragonins que aspiraven a aquest ascens a inici de temporada del curs no ha anat com esperaven i els de Pablo Alfaro arriben a aquesta jornada 700 en posició de descens a dos punts de la salvació que marca el Tarassona. De fet, una victòria dels aragonesos combinada amb una derrota grana demà podria certificar matemàticament el descens del Nàstic a segona federació. S'espera una gran entrada al nou estadi municipal amb prop de mig miler d'aficionats escapulats desplaçats. El partit demà a les 9, un horari unificat de la jornada. I, com bé deies, demà també a partir de les 6, sí, Ourense-Reus amb un bitllet per a la final del play-off d'ascens a Primera Federació. Resultat d'anada 0-0.
0: Per tant, cor dividit a la Primera Federació i tots amb el Reus a la segona. Dit això, un cop informats, juguem una mica al qui signa, va.

0: Ai, convindreu amb mi que la temporada s'acaba massa aviat.
1: On vols anar a parar amb això?
0: No, que ja tenim la Lliga guanyada, ja està tot decidit, ja està... Sí, que...
2: No tens ganes de Mundial?
0: Saps allò de em sobra molt de més al final del sou?
1: Doncs yeah.
0: Em sobra molta temporada sí. Al final dels campionats, no? La temporada de Ser Catalunya acaba el 2 de juliol i... La Lliga des de mitjans de maig decidida, escolta'm.
1: És veritat.
3: Deixeu no,
4: això de decidida està bé. Està bé, això de
0: Gemma, el teu micròfon et boicoteja, s'està...
4: Per favor, saps allò
1: com s'està passant?
0: Quan se t'esllenega el mitjó?
4: Ara sí.
0: Quan t'estigui veient en vídeo al YouTube.
4: Per favor, sisplau.
0: Saps allò que tu te'l poses a mig canyell, però al cap d'una estona el tens ja...
4: Ha passat exactament això.
0: A dintre la sabata.
2: Però això és que la goma no apreta bé, eh?
0: Clar.
4: La Lliga decidida està bé, sobretot quan és pel Barça. El que necessito ara són 10 partits més, com a mínim. Perquè només en queden...
2: Tantes ganes teniu. La temporada que ve ja passem.
0: Sí, que comenci la temporada.
3: Sí, ja estaria, no?
1: Volem jugar a la Champions de nou.
4: Això sí.
0: Clar, això ens dona temps lliure.
2: Un minut avui ha trigat a sortir a Champions.
0: I la gent amb el temps lliure té temps per pensar.
4: Però aquesta setmana n'hem tingut gaire, temps lliure.
0: Vosaltres penseu quan teniu temps lliure?
1: Sí, què?
2: En general, què penseu?
0: Sí, sou de pensar, de donar-li volta. Així va néixer la filosofia, eh?
2: No, la veritat és que no.

0: Sí.
1: Els aristòcrates que tenien temps lliure pensaven.
2: Intento desconnectar i no pensar...
1: Dic perquè avui...
0: És
1: perquè...
0: difícil mantenir la ment en blanc. És més difícil que pensar.
2: Sí, mis reps molts whatsapps que tampoc et deixen.
0: Això és la més veritat.
1: És que he rebut moltes suggerències per aquesta secció nostra tan ben acollida entre l'audiència i els companys de la redacció de Set Catalunya.
0: Envia ara el teu tema. El...
1: Avui és un disc...
3: Quina emoció.
1: Avui és un disc dedicat.
0: Vale.
3: Ai.
1: El contracte d'avui és un disc dedicat per Carles Couso, el company de Ràdio Girona.
2: Hosti, està tot, està tot arreu.
4: No, no, no. És omnipresent.
0: No em diguis que hem de parlar del Girona.
1: No, no, no. No,
3: no, per, no per favor, perquè sóc capaç de plorar.
1: Me'l va demanar el dinar de Nadal.
0: Si em fa de temps...
2: El dinar de Nadal.
1: Imagineu-vos si porta temps al calaix, però clar...
0: No te n'havies recordat.
1: No, sí, sí, el que passa és que, clar, la temporada de l'actualitat et va demanant debats. Ara que tenim ja dies més així, més lleugers... El Carles us ofereix un contracte.
0: Vinga.
3: Carles Couso, no et passis.
2: No vull res de Carles Couso.
0: Oh! Ui, espera, espera't el contracte, que potser sí que t'interessa. No.
1: Has de marcar una creueta.
3: Ai, ai, ai.
2: Obligat.
0: Vinga.
1: Sí. El contracte diu... No ha passat mai pel Barça, en la seva història, hi ha dues caselles.
3: No, no, no pot ser, ja sé quines dues diràs.
1: Una és Johan Cruyff...
3: I l'altra és Leo.
1: I l'altra és Leo Messi.
0: Pues el Johan Cruyff, marco que no...
1: Quina creueta marqueu?
3: Ui, ui, ui!
0: El Cruyff, que no passi pel Barça.
3: No, no, però jo, aviam.
0: Ah. Però tu quan has gaudit el Johan Cruyff exactament?
3: No, és que no seríem on som sense ell. No, no seríem on som sense ell. Carles Couso. Això la meva mare diu que crido, però Carles Couso, ja n'hi ha prou.
4: Jo sóc el veterano d'aquesta taula i jo no he vist jugar a Johan Cruyff.
0: Pues està, però tant, el fas fora.
3: No, Pep, no seríem on som sense ell.
2: Però no només, és a dir, la figura de Cruyff no es resumeix només en la part com a futbolista.
4: Ja comença amb la seva càtedra.
2: No,
3: però... Avui aprovo la càtedra i la firmo.
0: A vosaltres us posen YouTube. Entreu a YouTube i aneu a veure recopilatori de gols. Quins gols busqueu? No busqueu els de Johan Cruyff. Busqueu els de Messi i els de Ronaldinho.
2: Et contesto el mateix que el Bartomeus. Que probablement la figura de Cruyff ja va ser important com a futbolista, però és més important per el que deixa com a entrenador.
0: Vale, pues fora el Johan Cruyff, ja.
3: Com a entrenador i com a tot.
1: És a dir, sense el que instaura Cruyff a nivell de Masia i a nivell d'aire de joc,
0: que sí, que sí,
1: existiria
0: que
1: el recopilatori
0: bé.
1: De 600 gols de Messi?
3: És que sense Masia i sense estil de joc, és que no som res, saps què et vull dir?
4: És el que va representar Cruyff.
3: I el que representa avui.
4: Sí, però també.
3: I
4: també.
3: El que representa avui, Lamins, Cubarsís, Fermins, Gavis, és el que representa avui, també.
0: O sigui, el Barça és qui
3: estic
0: és
3: molt
0: per
3: nerviosa,
0: ell. El Barça és qui és per ell, per tant, aquí no us moveu. És això.
2: El Barça és el que és
0: el
2: per
0: Messi
2: ell.
0: És,
2: el Barça
0: és
2: actual és el que és per ell. El Barça va ser abans de Cruyff, ha estat després de Cruyff i serà després de, ha estat abans de Messi i serà després de Messi. Però el Barça actual no s'entén sense la figura de Cruyff. I crec que hi ha un canvi a la història del club des de que Cruyff és entrenador del Barça, guanya 4 lligues, porta la primera Champions, implanta una filosofia de futbol que després ha anat passant any rere any i que ha construït, com deia el TG, productes com la Masia, productes com els Messis, com els Cubarsís, etc. Que Messi és el millor jugador de la història i que no passi, és a dir, que no hagi passat pel Barça. És a dir, com seria la història del Barça sense Messi? Clar, aquesta és una gran pregunta, també, però...
1: Sí.
0: Implica que potser hauria passat pel Madrid. O pel PSG.
3: S'està passant.
0: O pel PSG. Bueno, a veure, podria haver passat, perquè si no ha passat pel Barça, però no hagués passat aquest senyor.
3: Però Messi,
2: amb aquesta pregunta, Messi ha existit.
1: Clar, clar.
0: Clar que ha existit, no l'has vist jugar al teu equip. I no has jugat al teu equip.
2: Però no ha passat pel Barça.
0: Jo ho sento molt, no entenc el Barça sense Messi.
4: Jo tampoc.
0: Ho sento. No ho puc dissociar. No puc, perquè per mi el Barça també ha sigut... O sigui, per mi Messi és la figura més important en l'època contemporània aquests últims anys que hem viscut. És veritat que el Cruyff... Ho entenc, eh? Entenc el que esteu dient. Entenc. Llavors, no sé, tinc el cor dividit també una mica, però... Ai, però jo no puc treure Messi d'aquesta equació, de veritat.
4: Jo tampoc.
0: No ho sé. Però no sé, és veritat, no sé què hagués estat el Barça. O sigui, el Barça de Messi sense haver viscut abans Johan Cruyff, no ho sé. També potser hagués estat una altra cosa i també Messi hagués estat un geni, no ho sé. No ho sabrem mai. Però també hauríem guanyat...
3: Clar, i si Messi va a un altre equip i no és el que és el Barça?
2: També. Home, a veure, el talent futbolístic de Messi és indiscutible, sí que és veritat que l'època d'arriba de Messi ve acompanyada amb tios de la Masia, com són Xavi, com és Iniesta, com és Busquets, com és Piqué, com és Valdés, com és Vinaya Argallista, com és Pedro...
1: Potser Messi seria Mbappé sense haver passat per la Masia. Molt bon jugador ell.
3: Clar, és que és el que he pensat jo.
1: Però la França de Mbappé és avorridíssima de veure jugar. Van guanyar
0: el
1: Mundial, però és avorridíssima de veure jugar. El PSG de Mbappé era avorridíssim de veure jugar. El Madrid d'Mbappé.
3: I mira el PSG.
1: Poseu vosaltres els adjectius.
2: Bueno, i que el... Ha marxat Mbappé i el Paris Saint-Germain...

0: Porta correcte. Dos Champions consecutives correcte. A la final, no?
1: Per qui entrena el PSG? Sí, sí.
0: Luis Enrique, que no és producte de la Masia, això sí que és veritat.
2: Jo és que a dia d'avui encara em ve una mica el dol
1: per la pèrdua de Messi. Pep, a mi
2: aleshores, també. És que no concebo un Barça sense el Messi. No puc.
3: Però clar, és veritat, estic pensant, és que penso me volta, però també és veritat que és el que diuen, que si no haguéssim tingut la història que hem tingut i el Barça... Sí, no imagino tampoc que el Barça estigui jugant com un equip de mequetrefes que no es passa la pilota, que és un desastre. Encara que hagués tingut Messi, és el que dèieu, no? Una flor no festiu, que encara que només sol Messi no hagués fet potser el Barça el que coneixem avui com a club, no? I clar, esborrar la història és veritat que és delicat.
1: On es va formar Messi? On es va formar? A la Masia.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, tant.
4: Però si Messi no hagués marcat...
1: Ei, aquí l'Arnau i jo no vol dir que l'Arnau i jo no estimem Messi i no plorem. Bueno,
0: no.
3: Jo crec que si
0: l'he plorat molt a Messi.
3: I si els hi poguéssim preguntar al Cruyff i al Messi aquesta pregunta... Jo crec que Messi diria, no, heu de salvar... O sigui, jo
1: m'esborro... Es salvarien mútuament.
3: Jo crec que el Cruyff seria conscient de dir, no, jo sóc el que realment...
4: Tu creus que els dos votarien Cruyff?
3: Sí, jo crec que el Cruyff diria, Messi, ets molt bo, m'agrades moltíssim, però és veritat que no series quiet sense jo. Saps què vull dir?
2: Però és que Cruyff tampoc... sabies mai per on sortiria.
3: Però és veritat que... Però la història l'ha avalat, en el fons. O sigui, crec que el Cruyff sap i jo crec que ha de ser conscient del que ha generat i el que és i el que ha sigut el club... gràcies al seu pas per aquí, no?
4: Jo crec que si Cruyff sentís aquesta pregunta, em diria no m'hagas perder el tiempo con estas mierdas. No dedicaria mig segon a plantejar-s'ho, eh?
1: Sí, segur, vull dir, no l'hem gaudit. No l'hem gaudit com a jugador, no l'hem vist, però ostres, és que és el llegat, i el llegat és intocable.
4: Però sense el camí que ha marcat Messi, que ha demostrat que és possible als 20 anys a aquest nivell, i cada 3 dies i ha trencat rècords que ningú s'imaginava, tindríem tan clar el camí que pot seguir Lamine?
1: Que hem de comparar Messi amb Lamin.
4: Sense un pioner que t'obri aquest camí, no és tan difícil. És a dir, no sé si... Ara tenim molt clar... és a dir, Lamin sap que això es pot fer. Que no vol dir que ho pugui fer qualsevol, però dir, ostres, es pot estar 20 anys a aquest nivell, amb aquesta ascendència, amb aquests números i amb aquest... sense que ho hagués fet Messi abans, no tinc tan clar que algú es pogués imaginar que això era possible. És a dir, ja donàvem per vol que havien sigut Ronaldo, Romario, Ronaldinho, un any, dos anys, tres anys, molt bons, però escolta'm, impossible de sostenir. El mateix Neymar, tot i tenir l'exemple de Messi, va estar també 3 anys i un parell més al PSG i més enllà de 5 anys no ho va sostenir. No sé si sense l'exemple de Messi també podríem estar imaginant-nos o projectant el que pot ser el següent talent de la Masia.
1: És que en Couso, si agafa les dues persones més importants per la història del club, no? Crec jo.
3: Sí, sí.
1: Vull dir, aquí els tens. És entre triar entre el papa i la mama una mica. Carles Couso,
2: No feia falta.
1: És que és dolorosa la decisió, és dolorosa. No vull escollir entre un o l'altre. No. Vull dir, és que Messi... Pues sí, el que diu la Laura, quan busquis a YouTube, òbviament buscaràs els gols de Messi. O quan ens vam emocionar quan Rashford va marcar de falta perquè l'última que havíem vist era... O sigui, és evident que amb les edats que tenim hem gaudit Messi i el que ens emociona és Messi. Però mai no ho sé, és molt difícil. No sé on vull arribar.
4: Clar, és que un t'instaura el software... No? T'instal·la...
1: I l'altre és l'execució perfecta, no, perfectíssima.
3: Són les actualitzacions.
1: De la història, del software i d'absolutament tot.
4: L'altre és per l'optimització màxima.
1: Clar.
0: I vosaltres creieu que Messi també hagués estat el que va ser si pel Barça no hagués passat la figura de Pep Guardiola?
4: No.
0: No hagués estat el mateix?
4: No, jo crec que no.
0: Per arribar al punt on vaig. I Guardiola, d'on mama? De Cruyff. No, la filosofia de Cruyff. Per tant,
3: sense Cruyff no hi ha Barça.
0: El que entenc és que Messi es converteix en la figura que és perquè pel seu camí es creua un tio que es diu Pep Guardiola que reinventa el que Cruyff, és a dir, la llavor la posa Cruyff, Guardiola la rega, diguem-ne.
4: Fa l'actualització.
0: L'actualització del software, no? Arriba i Messi es converteix en el que és gràcies a Guardiola.
3: Doncs llavors estem tots d'acord. Jo no sé, canvio el vot.
4: Heu començat dos Messis, dos Cruyffs.
3: Bueno, pues adéu. Pues adéu, Messi.
4: És l'hora de marcar una creueta.
3: Obligat, Messi.
2: Jo em quedo amb la creueta Messi.
3: A tu et quedes,
2: Sí, Messi. Jo em quedo.
1: No t'he discordant.
3: Jo no, a mi m'han convençut.
1: No, jo no... Ara, aquesta vegada, no em mouré.
2: A veure...
1: aquesta vegada.
2: El relat de l'Arnau és molt
1: és
2: vàlid.
1: És de càtedra, un
2: sempre,
1: dia més.
2: Però, escolta'm, el Messi no era coix. Saps? Vull dir que
0: no.
2: Saps què et vull dir?
0: Messi és
1: el millor, de
0: el millor jugador de la història
1: sempre.
0: I serà el millor jugador de la història del Barça probablement és que no, ningú veurà un altre com Messi.
2: És evident que Cruyff...
0: Nosaltres, com a mínim.
2: És evident que Cruyff i Guardiola han sigut fonamentals en la seva carrera, però és un autèntic astre. És que no...
4: Arnau, Creueta?
0: La Cruyff.
4: Cruyff. Laura?
3: Jo també, vinga, va.
4: Gemma?
1: Jo també.
2: Doncs jo, Messi.
1: Sentint-ho molt, perquè estimem en Messi.
4: Al final, segurament hi ha oients preguntant-se quin és l'objectiu d'aquest debat.
0: Truca a Couso.
1: Per favor, que entri directe.
4: No, jo us el dic quin és l'objectiu d'aquest debat. És adonar-nos que l'èxit ha de tenir molts pares, perquè no hi ha un èxit monoparental, i que cadascun ha de portar la seva llavor, que no s'entén el que porta un sense com ho recull l'altre i com ho retroalimenta l'altre i com així es va construir un relat, que és una cosa que no es pot perdre, que el Barça, quan s'ha perdut, hem tingut dues travesses pel desert que han sigut molt dures.
0: Totalment.
4: I la sort que tenim de ser-ne conscients, de gaudir-los, de reivindicar-los amb estàtues, amb el que sigui, amb homenatges i amb viure's cada dia. És simplement aturar-nos a reflexionar de la sort que tenim de que siguin figures que han passat per aquí, que han construït el camí perquè segueixin trepitjant els que venen. Arnau, carai. Laura, Gemma, Josep, que bondat.
0: Visca el Barça, visca Messi.
1: Adéu, gran, sempre.
4: Adéu-siau.
2: Adéu.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: ¿Me compro un coche nuevo?
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
11: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
12: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
5: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena Ser.
13: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
14: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
15: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
16: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
17: ¡Curva Club Barcelona!
18: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
19: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
18: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
20: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.